0: Ràdio Marina.
1: Quatre quisos. Un qui, segon qui, estar-se aquí. I cauen quatre quisos.
0: Sempre al teu costat.
2: He provat tantes maneres, he viscut tantes versions, he buscat en cada idea com fer un pas endavant. He parlat amb tanta gent, uns de prop i altres de lluny, tot buscant una resposta que m'apropi més a tu.

Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops.
0: To the flow now, ooh.

0: Ràdio Marina. Sempre al teu costat.
1: Mai ens posem d'acord.

Comença el concert, cauen cançons, el públic atent. En una pregunta ens aixequem i et mires i et miro enmig de la gent. S'acosta el cantant.

0: Matí 360.
1: Els Mossos d'Esquadra han desarticulat una organització criminal dedicada al cultiu i tràfic de marihuana i al blanqueig de capitals amb l'activitat principal a les comarques gironines.
2: Això sona a Matown, eh? O sigui, tal dia com avui, de l'any 1964, Martha and the Vandellas van gravar una de les cançons més emblemàtiques de la Tamla Matown, Dancing in the Street, a uns estudis de Hitsville, als Estats Units, ubicats a Detroit. Aquesta passada de cançó va ser escrita per Marvin Gaye, William Mick Stevenson i Eve Joe Hunter.
3: Trump presenta com un triomf un acord que sembla una capitulació. La dreta nord-americana critica el memoràndum signat amb l'Iran en què els Estats Units fan grans concessions.
2: S'estrena doblada al català l'esperada Toy Story 5.
4: Toni! Ha arribat un paquet per tu!
5: Gràcies, gràcies!
6: Hola, sóc la Lilipat. Comencem a jugar!
7: Un altre cop l'extinció, no!
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina.
8: Segon qui, tercer qui, i cauen quatre quisos.
0: Sempre al teu costat.

0: Matí 360.
1: Els Mossos d'Esquadra han desarticulat una organització criminal dedicada al cultiu i tràfic de marihuana i al blanqueig de capitals amb l'activitat principal a les comarques gironines.
2: Això sona a Matown, Matown, eh? O sigui, tal dia com avui, de l'any 1964, Martha and the Vandellas van gravar una de les cançons més emblemàtiques de la Tamla Matown, Dancing in the Street, a uns estudis de Hitsville, als Estats Units, ubicats a Detroit. Aquesta passada de cançó va ser escrita per Marvin Gaye, William Mick Stevenson i Eve Joe Hunter.
3: Trump presenta com un triomf un acord que sembla una capitulació. La dreta nord-americana critica el memoràndum signat amb l'Iran en què els Estats Units fan gran concessions.
2: S'estrena doblada al català l'esperada Toy Story 5.
4: Toni! Ha arribat un paquet per tu!
5: Gràcies, gràcies!
6: Hola, sóc la Lilipat. Comencem a jugar!
7: Ah, un altre cop l'extinció, no!
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
1: Vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir, encara no has passat l'ITB?
2: I mira que ho té fàcil, en menys d'un minut demana cita a controlautoitb.com.
1: Clar, pim-pam, passes l'ITB i ja poden començar les vacances.
2: Clar, quan ho fas amb temps, tot és més fàcil.
3: Controlautoitb, la teva ITB de confiança.
1: Fes la inspecció controlautoitb.
2: I garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
0: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
4: Matí 360. De dilluns a divendres de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360. A Ràdio Marina i marina360.cat. Matí 360.
5: Els Mossos d'Esquadra han desarticulat una organització criminal dedicada al cultiu i tràfic de marihuana i al blanqueig de capitals amb l'activitat principal a les comarques gironines.
6: Això sona a Matown, Matown, eh? O sigui, tal dia com avui, de l'any 1964, Marta Ann de Banderas van gravar una de les cançons més emblemàtiques de la Tamla Matown, Dancing in the Street, a uns estudis de Hitsville, als Estats Units, ubicats a Detroit. Aquesta passada de cançó va ser escrita per Marvin Gaye, William, Mick Stevenson i Yves Joe Hunter.
7: Trump presenta com un triomf un acord que sembla una capitulació. La dreta nord-americana critica el memoràndum signat amb l'Iran en què els Estats Units fan grans concessions.
8: S'estrena doblada al català l'esperada Toy Story 5.
9: Toni! Ha arribat un paquet per tu!
10: Gràcies, gràcies!
11: Hola, sóc la Lilipat. Comencem a jugar!
12: Un altre cop l'extinció, no!
4: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. L'actualitat de la Selva i el Maresme al teu mòbil. Apunta't al nostre canal de Telegram.

Ràdio Marina. Sempre al teu costat. Tant de bo que m'esperis a Escorial.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Oh, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans. Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà i Palafolls. alreidelarajola.com.
3: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
2: I tu? Encara et dutxes a la banyera? Truca'ns ja! A Dutxa Girona te la canviem per una dutxa antilliscant amb tots els seus beneficis. Estalvi d'aigua, seguretat i comoditat. A Dutxa Girona treballem amb productes nacionals de primera qualitat. Cerca'ns a Google. Dutxa Girona. Pressupost en 24 hores per WhatsApp al 670 78 22 26. Si la banyera vols canviar, a Dutxa Girona has de trucar. 670 78 22 26. Truca'ns!
4: Matí 360.
5: Els Mossos d'Esquadra han desarticulat una organització criminal dedicada al cultiu i tràfic de marihuana i al blanqueig de capitals amb l'activitat principal a les comarques gironines.
6: Això sona a Matown, Matown, eh? O sigui, tal dia com avui, de l'any 1964, Marta and the Vandellas van gravar una de les cançons més emblemàtiques de la Tamla Matown, Dancing in the Street, a uns estudis de Hitsville, als Estats Units, ubicats a Detroit. Aquesta passada de cançó va ser escrita per Marvin Gaye, William Mick Stevenson i Joe Hunter.
7: Trump presenta com un triomf un acord que sembla una capitulació. La dreta nord-americana critica el memoràndum signat amb l'Iran en què els Estats Units fan gran concessions.
8: S'estrena doblada al català l'esperada Toy Story 5.
9: Toni! Ha arribat un paquet per tu!
10: Gràcies, gràcies!
11: Hola, sóc la Lilipat. Comencem a jugar!
12: Oh, un altre cop l'extinció, no!
4: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 8.
3: Sempre al teu costat.
4: Molt bon dia, som dilluns 22 de juny del 2026.

0: Cançó de Faith Hill, Disqui, és un tema de pel·lícula amb el que comencem aquest dilluns 22 de juny del 2026, el dia abans, en la Revetlla de Sant Joan.
1: Matí 360.
0: Això vol dir que aquesta setmana és una mica més curta, amb una durada al mig, el dimecres, dia 24, festiu, diada de Sant Joan, demà a la Revetlla. En parlarem també d'aquí una estona des de diversos aspectes, com per exemple el reforç de Rodalies per la línia del Maresme per garantir o per millorar, millor dit, la mobilitat de persones que vulguin celebrar la Revetlla a la costa, al Maresme, en algunes de les propostes de les poblacions de la comarca. Què tal, com esteu? Com ha anat el cap de setmana? Benvinguts, benvingudes. Com porteu la calor? Una calor intensa que ens ha deixat temperatures de 35-36 graus en zones d'interior i a més de 30 o al voltant dels 30 graus en zones costaneres, sobretot aquest diumenge. Una calor intensa que, segons la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya, continuarà durant els propers dies, almenys fins a meitat de setmana, i s'haurà d'anar veient com evoluciona en els propers dies. Comencem al Matí 360 de Ràdio Marina amb tota la informació de la Selva i el Maresme, la mobilitat, també les portades dels diaris amb l'Isabel González i, com sempre, la millor música. I a la segona hora arriba la Montse Rico amb l'actualitat musical i cultural i també un nou viatge en el temps amb el nostre DeLorean per saber què passava en el món de la música. Encantats de fer-ho, encantats d'acompanyar-vos a primera hora del matí a Ràdio Marina, al 100.3 i 96.2 de l'FM i a marina360.cat. Som l'Isabel González, la Montse Rico, el Daniel Mateu i qui us parla, Josep Lluís Vidal. Som-hi amb les notícies. I comencem explicant-vos que la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha anunciat la licitació del projecte de millora integral del tram nord del passeig de Fanals a Lloret de Mar. Ho ha dit aquest passat divendres en una visita al municipi prèvia a l'acte de lliurament de les banderes blaves d'aquest 2026. El projecte afecta un tram de 569 metres de longitud situat entre el punt on van finalitzar les obres d'emergències executades l'any 2024 pels temporals i l'extrem nord-est de la platja. L'actuació, valorada en 2,2 milions d'euros, permetrà completar la rehabilitació del passeig marítim i culminarà amb el traspàs de la concessió a l'Ajuntament de Lloret de Mar. I ara en parlàvem fa un moment, fèiem esment, Renfe reforçarà el servei de Rodalies durant la Revetlla de Sant Joan demà per facilitar els desplaçaments cap a les zones costaneres amb més afluència de visitants. Els reforços se centraran especialment en les connexions entre Barcelona i el Maresme, així com amb el litoral del Garraf. A la línia R1 s'han programat dos trens especials la nit del 23 de juny entre l'Hospitalet i Mataró i també s'incrementarà la capacitat d'altres serveis habituals que connecten amb Calella. A més, l'operadora garantirà freqüències de pas d'uns 30 minuts en les principals línies durant els moments de més mobilitat i desplegarà un dispositiu especial amb 86 vigilants addicionals.

Les principals entitats empresarials, comercials i turístiques de Lloret de Mar han demanat a l'Ajuntament i a la policia local que intensifiquin les negociacions per resoldre el conflicte laboral obert les darreres setmanes. En un comunicat conjunt, les organitzacions alerten que la situació coincideix amb l'inici del període més important de la temporada turística i reclamen una solució estable que garanteixi la normalitat del municipi. Les entitats també han volgut remarcar que Lloret continua sent una destinació segura i han reconegut la tasca que desenvolupa la policia local en matèria de seguretat, convivència i gestió de l'espai públic. Finalment, fan una crida a la responsabilitat en la comunicació del conflicte per evitar transmetre una imatge d'inseguretat que, asseguren, no es correspon amb la realitat del municipi. I una altra qüestió, HM Hospitales ha incorporat el grup Creu Groga a la seva xarxa assistencial, una operació que reforça la seva presència a Catalunya i amplia la seva activitat al Maresme i a les comarques gironines. L'acord inclou la integració dels centres de Calella, Mataró i Blanes, entre d'altres, i garanteix la continuïtat dels més de 250 professionals que formen part de la plantilla, així com de l'actual equip directiu i de la direcció mèdica. Els centres passaran a operar progressivament sota la marca HM Creu Groga i es connectaran amb la xarxa hospitalària del grup a Barcelona. Segons les dues parts, l'operació no comportarà canvis immediats en l'atenció als pacients ni en els serveis que actualment ofereixen els centres. I una última qüestió abans d'acabar aquest bloc de notícies. DipSalut, l'organisme autònom de la Diputació de Girona, ha activat aquest estiu el programa de control sanitari de les platges de la Costa Brava, que arribarà a 81 espais litorals de 18 municipis gironins. La iniciativa inclou controls microbiològics de la sorra i analítiques per a detectar la presència de legionela a les dutxes i rentapeus de les platges. Els treballs van començar a principis de juny amb les tasques de neteja i desinfecció de les instal·lacions. Entre els municipis participants hi ha Blanes, Lloret i Tossa, entre altres. Els mostrejos de legionel·la es faran a partir del juliol i les analítiques de sorres duran a terme durant els mesos de juliol i agost. El programa està impulsat per DipSalut amb l'objectiu de reforçar les condicions sanitàries de les platges durant la temporada turística. Vull dir 9 minuts al matí, moment de fer un cop d'ull a la informació d'àmbit general. L'Associació d'Empreses Catalanes de Salvament Aquàtic ha fet una crida a extremar les precaucions a platges, piscines i altres espais aquàtics durant l'estiu després de les darreres morts registrades aquesta setmana a la costa catalana. L'entitat recorda que la bandera groga indica una situació de risc, i adverteix que no s'ha d'interpretar com una situació de normalitat. En aquests casos, recomana banyar-se en zones on es pugui tocar fons, evitar allunyar-se de la riba i limitar l'activitat a aigües poc profundes. L'associació també reclama reforçar les polítiques de prevenció amb més campanyes de sensibilització i programes educatius adreçats especialment a infants, joves i visitants per fomentar una major cultura de la seguretat a l'aigua. I Protecció Civil manté l'alerta del Procicat per l'onada de calor que afecta Catalunya i avisa d'un episodi de calor nocturna intensa entre aquest dilluns i dimarts al litoral i prelitoral. L'avís per aquest dilluns afecta, entre d'altres, la comarca del Maresme. De fet, aquestes nits passades ja es van registrar mínimes molt elevades a la costa central, amb 24,6 graus a Arenys de Mar, per exemple, o 24,3 a Mataró. Protecció Civil demana extremar les precaucions, especialment entre la gent gran, les persones amb malalties cròniques i aquelles que treballen o fan activitat física a l'aire lliure. Des de l'inici d'aquest episodi de calor, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 55 persones per afectacions relacionades amb les altes temperatures. Vull dir gairebé 11 minuts, acabarem amb la previsió del temps. I, de fet, sense gaires novetats, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, aquest dilluns continua l'episodi de calor intensa, domini del sol durant tota la jornada i temperatures màximes entre els 30 graus a la costa i els 35 a l'interior a les hores centrals del dia. Teniu més informació a marina360.cat, també cada hora els butlletins informatius de Ràdio Marina i els nostres canals de Telegram i WhatsApp. Moment ara de fer un cop d'ull a la mobilitat al territori. I a banda de la circulació intensa com cada dia laborable, tot i que
menys que altres dies a les carreteres del territori, com per exemple la carretera de Blanes a Tordera o també la Nacional 2 al seu pas per l'Alt Maresme. A les vies ràpides tampoc es registren a hores d'ara, segons el Servei Català de Trànsit, grans complicacions. Això sí, si ens acostem a l'àrea metropolitana de Barcelona, sí que tenim la circulació intensa amb retencions habitual d'un dia laborable a les entrades provinents des del Maresme i la Selva, com són per exemple les rondes, els accessos per les rondes o també el nus de la Trinitat. I pel que fa al servei de Rodalies, Rodalies de Catalunya informa d'un servei especial del qual fèiem referència ara fa una estona a les notícies, la línia R1, la línia del Maresme, amb dos trens especials fins a Mataró demà dimarts, a motiu de la revetlla de Sant Joan, i també amb augment de la capacitat en alguns serveis que connecten Barcelona amb Calella. I també hem de dir que la línia RG1, el servei a la línia RG1, el servei es presta amb normalitat entre Massanet, Massanàs i Portbou, però entre Massanet i l'Hospitalet el servei s'ha de fer amb els convois de la línia R1. 8:13, arriba Olivia Dean amb aquest tema que hem conegut fa un parell de mesos.

va convertir en un clàssic ja fa temps, aquest tema de Lara Fabian, I Will Love Again, sonant a les 8 del matí, 19 minuts, al matí 360 de Ràdio Marina. Anem a fer un cop d'ull tot seguit algunes de les propostes de l'agenda d'activitats per als propers dies. A Blanes destaquem, a partir de demà, 23 de juny, obertura de la Torre del Castell de Sant Joan. També celebren a Blanes, com a molts altres municipis també, la Revetlla de Sant Joan amb gegants, la flameta, encesa de la foguera i concerts a partir de les 6 de la tarda. A Lloret també tenim l'arribada de la Flama del Canigó demà a partir de les 8 del vespre i continua encara la possibilitat de veure l'exposició dedicada als 75 anys del Casal de l'Obrera. Està ubicada a la Masia de Can Saragossa, es pot visitar fins al 30 de juny. A Tossa de Mar continuen fins al 28 de juny celebrant les jornades gastronòmiques Mil i una manera de fer els fideus. És una campanya on hi participen 16 restaurants. I a Calella, el Calella Folk Festival s'allarga fins al 3 de juliol. Es fa en dos espais del municipi, a la plaça de l'Ajuntament i també a la plaça de l'Església. A Pineda, fins al dia 24, fins dimecres, a la Festa Major Petita de Sant Joan, amb tot tipus d'activitats per tots els públics. I també ja ha començat la segona edició de l'Estiuejat, una programació que s'allarga fins al 30 d'agost amb un total de 31 espectacles de diferents disciplines. Acabarem destacant a Palafolls del 26 al 28 de juny. El fem Palafolls, el festival combina música en directe, restauració al carrer i ofertes comercials especials. Seguim al matí 360 de Ràdio Marina d'aquest dilluns 22 de juny. Arriben els Love of Lesbian.

0: Aquest any, Valentine celebra 80 anys pintant llars i ho fem premiant la teva fidelitat. Acumula compres durant 4 mesos a les botigues Thin Valentine i emporta't maquinària professional. Thin Valentine. Pintem?
1: Va, vinga, selfie.
2: No, ho ensenya les dents. Somriu com Déu mana, home.
3: És que les tinc una mica tortes i em fa vergonya.
1: Saps que hi ha maneres de posar-hi remei, oi?
4: A Clínica Dental Illa de Salut som especialistes en ortodòncia per a joves i adults, amb opcions per a cada cas i finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
5: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico Esport.
6: Necessites un sofallit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs d'1,35 per 400 euros en dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'Avinguda de l'Estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
7: Matí 360, a Ràdio Marina i marina360.cat.

Doncs aquesta és la nova proposta del Suan Republic, que hem conegut aquest mateix 2026. A l'abril publicaven aquest single, Need Your Love. Passant 3 minuts a 2:15 del matí, arriba de seguida el so de Joan Dausà amb Paula Cops.

0: Teddy Swims amb David Guetta i Gone, Gone, Gone, el que estem escoltant a falta de 5 minuts per arribar a 3 quarts de 9 del matí. I com cada dia, més o menys, aquesta hora, el que fem és fer un repàs a les portades dels diaris amb l'Isabel González. Isabel, bon dia.
1: Què tal? Molt bon dia, molt bon dilluns, molt bon inici de setmana, setmana calorosa, i la comencem doncs fent el que més ens agrada, que és anant al quiosc per conèixer quins són els titulars que ens porta la jornada d'avui i que podem trobar les diferents portades dels diaris. Comencem amb el diari de Girona, on en foto inclosa titulen "La música surt als carrers". Girona viu una jornada intensa amb diversos escenaris i intèrprets repartits per tota la ciutat. I també en portada, titular destacat, Girona tindrà prop d'un milió d'habitants en 15 anys. Una de cada quatre persones estarà en edat de jubilació. Passem a donar un cop d'ull a la portada del Punt Avui. Més orgull que mai és el tema del dia del diari. Diuen el col·lectiu LGTBI+, crida a omplir els carrers de reivindicació en les manifestacions de l'orgull pel repte d'aturar i vèncer l'odi reaccionari. I també una entrevista avui a Jordi Vayreda, ecòleg especialista en boscos i investigador del CREAF, qui diu "no estaria mai tranquil en una urbanització amb el bosc a tocar". Canviem a la portada de La Vanguardia. El Brexit, diuen, ha contret un 8% del PIB del Regne Unit en 10 anys. La dependència comercial de la Unió Europea continua i s'ha substituït la immigració comunitària per la d'altres països. També en portada, Jordi Martí, el candidat de Trias, guanya les eleccions de Junts. Fem un cop d'ull ara a la portada del periòdico. El Poder Judicial debat si sanciona el jutge Peinado, és un dels titulars destacats, i també quasi 2 milions de conductors espanyols tenen més de 75 anys. Acabem la ronda amb el diari Ara i la seva portada. Catalunya titulen "crear 320.000 places en pisos turístics en una dècada". I també en clau esportiva, Lamine Yamal surt al rescat d'Espanya al Mundial. Aquests dos són els titulars principals que podem trobar avui dilluns 22 de juny a les portades dels diaris.
0: Fins demà, gràcies.
1: Que vagi bé, fins demà.
0: 3 minuts i seran 3 quarts de 9 del matí. Clàssic en majúscules, el so dels Rem, Shiny Happy People.

0: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
1: Una iniciativa de Vitaldent.
2: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.
3: Vine a la revetlla de Sant Joan del xef Raimundo, al restaurant El Reno, amb una vaca rostida i deliciosos plats en el seu menú. Actuacions del duo Kiko, Cantants sense fronteres, Javier Ginés i Cati Estrada. Atraccions per als més petits i per als més atrevits, el toro mecànic. I el gran sorteig de 1.000 euros. Vine a la revetlla del restaurant El Reno. Reserves i informació al 972 37 05 93.
4: Sol, terrassetes, temps per compartir i un lloc on ho tens tot. Aquest estiu fes parada al Parc Comercial Espai Susanna. Un espai per passejar, trobar-te, gaudir d'una bona estona i descobrir tot el que necessites pel teu dia a dia, amb activitats pels més petits i propostes per tota la família. Parc Comercial Espai Susanna, el teu punt de trobada, a la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susanna, obert tot l'any.
5: Doncs m'he comprat un Habito de Mercedes-Benz amb tecnologia avançada.
6: Ah, sí? I què més?
5: I gran volum de càrrega, portes corredisses, càmera d'aparcament de 360 graus i acord de servei Service Care.
6: Doncs sí que n'hi havia més.
5: Amb Mercedes-Benz, la teva Habito només és l'inici.
7: Vine a Garatge Plana de Vilamalla, Fornells de la Selva o Blanes o truca al 673-137-137.
8: 37. Matí 360.

El sou de Harry Styles, Golden, el que estem escoltant a falta de 6 minuts escassos per arribar a les 9 en punt del matí d'aquest dilluns 22 de juny. Anem a fer un nou repàs a la mobilitat, al territori, circulació com cada dia intensa en diversos punts, carretera de Blanes a Tordera, Nacional 2 a l'Alt Maresme, també el Servei Català de Trànsit informa dels problemes habituals a la xarxa viària catalana, especialment als accessos a l'àrea metropolitana de Barcelona, i en aquest cas hem de destacar ara un quilòmetre de circulació amb retencions a la C31, tram final de l'autopista del Maresme a l'alçada de Badalona, en sentit Barcelona, i també en els accessos a les rondes de Barcelona i també al de la Trinitat venint des del Maresme o la Selva. També, per altra banda, destacar des del servei de Rodalies aquest increment de trens per demà Revetlla de Sant Joan al Maresme, a la línia R1, i també des de Rodalies informen que el servei ferroviari de la línia RG1 entre Maçanet, Massanes i Portbou es presta amb normalitat, però entre Maçanet, Massanes i l'Hospitalet s'ha de fer amb els combois de la línia R1. Tenim 5 minuts per explicar-vos les darreres informacions més destacades de la Selva i el Maresme. És el bloc de notícies. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha anunciat la licitació del projecte de millora integral del tram nord del passeig de Fanals. Ho ha dit aquest passat divendres, en una visita al municipi prèvia a l'acte de lliurament de les banderes blaves 2026. El projecte afecta un tram de 569 metres de longitud, situat entre el punt on van finalitzar les obres d'emergència executades l'any 2024 pels temporals i l'extrem nord-est de la platja. L'actuació, valorada amb 2,2 milions d'euros, permetrà completar la rehabilitació del passeig marítim i culminarà amb el traspàs de la concessió a l'Ajuntament de Lloret de Mar. I ara ho comentàvem, Renfe reforçarà el servei de Rodalies durant la Revetlla de Sant Joan per facilitar els desplaçaments cap a les zones costaneres amb més afluència de visitants. Els reforços se centraran especialment en les connexions entre Barcelona i el Maresme, així com amb el litoral del Garraf. A la línia R1 s'han programat 2 trens especials la nit del 23 de juny entre l'Hospitalet i Mataró, i també s'incrementarà la capacitat d'altres serveis habituals que connecten amb Calella. A més, l'operadora garantirà freqüències de pas d'uns 30 minuts entre les principals línies durant els moments de mobilitat, de més mobilitat, i desplegarà un dispositiu especial amb 85 vigilants addicionals. Tres minuts i les 9, tenim altres qüestions per

0: de Seguretat, Convivència i Gestió de l'Espai Públic. Finalment, faran una crida a la responsabilitat en la comunicació del conflicte per evitar transmetre una imatge d'inseguretat que asseguren no es correspon amb la realitat del municipi. I també us hem explicat avui que HM Hospitales ha incorporat el grup Creu Groga a la seva xarxa assistencial, una operació que reforça la seva presència a Catalunya i amplia la seva activitat al Maresme i a les comarques gironines. L'acord inclou la integració dels centres de Calella, Mataró i Blanes, entre altres, i garanteix la continuïtat dels més de 250 professionals que formen part de la plantilla, així com de l'actual equip directiu i de la direcció mèdica. Els centres passaran a operar progressivament sota la marca HM Creu Groga i es connectaran amb la xarxa hospitalària del grup a Barcelona. Segons les dues parts, l'operació no comportarà canvis immediats en l'atenció als pacients ni en els serveis que actualment ofereixen els centres. Parell de punts de la informació d'àmbit general. L'Associació d'Empreses Catalanes de Salvament Aquàtic ha fet una crida a extremar les precaucions a platges, piscines i altres espais aquàtics durant l'estiu després de les darreres morts registrades aquesta setmana a la costa catalana. L'entitat recorda que la bandera groga indica una situació de risc i adverteix que no s'ha d'interpretar com una situació de normalitat. En aquests casos, recomana banyar-se en zones on es pugui tocar fons, evitar allunyar-se de la riba i limitar l'activitat a aigües poc profundes. L'associació també reclama reforçar les polítiques de prevenció amb més campanyes de sensibilització i programes educatius adreçats especialment a infants, joves i visitants per fomentar una major cultura de la seguretat a l'aigua. I Protecció Civil manté l'alerta del Procicat per l'onada de calor que afecta Catalunya i avisa d'un episodi de calor nocturna intensa entre aquest dilluns i dimarts al litoral i prelitoral. L'avís per aquest dilluns afecta, entre altres, al Maresme. De fet, aquestes nits passades ja s'han registrat mínimes molt elevades a la costa central, amb 24,6 graus a Arenys de Mar i 24,3 a Mataró. Protecció Civil demana extremar les precaucions, especialment entre la gent gran, les persones amb malalties cròniques i aquelles que treballen o fan activitat física a l'aire lliure. Des de l'inici de l'episodi de calor, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 55 persones per afectacions relacionades amb les altes temperatures. I acabarem amb la informació del temps. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dilluns que continua aquest episodi de calor intensa amb domini del sol i durant tota la jornada, temperatures màximes entre 30 i 35 graus a les hores centrals del dia.
1: Avança't a l'estiu a Milà Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
2: Ràdio Marina.
3: Són les

0: Montse Ricó, bon dia, què tal?
1: Hola, doncs mira, aquí, de dilluns.
0: De dilluns i amb calor.
1: De dilluns i amb moltíssima calor. La veritat és que avui sembla que és el dia D, així que...
0: No sé què dir-te jo, si ahir, avui...
1: No, ja... no, parlant d'avui. Avui sí? És quan es disparen, a partir d'avui... Bueno, inclús ara venia escoltant que franges de prelitoral es podrien arribar als 40. Vull dir que molta precaució perquè les pinten per desè avui...
0: Prelitoral, posem-nos en situació, doncs mira, tot l'interior del Maresme, per exemple, i tot l'interior de la selva. Poblacions de més properes al litoral, però no ben bé de la costa.
1: Jo haig de dir que ahir, a Calella, a la una del migdia, el meu cotxe s'ha posat 36 graus.
0: Això dels cotxes també s'ha de mirar amb precaució.
1: No. Un cotxe en circulació ja feia estona, vull dir...
0: No, però sempre són 2-3 graus. És com els mòbils, la temperatura que marca els mòbils.
1: No ho sé, però va ser baixar del cotxe i...
0: I puc anar d'aire calent.
1: I patapam! Saps allò que dius?
0: Aquests contrastos són molt traïdors, eh?
1: Sí, és fotudíssim.
0: Mira, jo m'he llevat aquest matí amb una miqueta de congestió, perquè, clar, a les 5 de la matina... A veure, a les 2 te vas a dormir, a les 11, a les 12, a l'hora que sigui, no? Fa calor, fa molta calor.
1: Molta.
0: Has d'obrir la finestra, per nassos, perquè si no, no pots dormir.
1: Sí.
0: Però clar, a les 4 o a les 5 de la matinada, doncs potser sí que fa ser una miqueta, ni que sigui una miqueta d'aire fresc. Doncs ja està, el coll una mica així, d'aquella manera.
1: Per el microaire fred que pot haver passat aquesta nit.
0: Sí. Igual que el contrast aquest que dius, l'aire condicionat, el cotxe, estàs al cotxe a 22 graus i surts a fora a 33 graus.
1: M'ho noto, això sí que

0: toca. Ah. Però el microaire de les 4 de la matinada, ja tinc jo que no.
1: És el meu cas, eh? Tu, a Arenys de Mar no teniu...
0: Tu perquè vius en una zona interior, però en una zona urbana, ja et dic jo, que de microairet, res, eh?
1: Urbana, clar, urbana i costanera, no. De fet, ara ho dèiem, Arenys de Mar, 25 graus de la nit. Vull dir, clar, mínima de 25 graus. Dius, mare meva, com dors amb 25 graus?
0: És tremendo. I clar, has d'obrir amb les finestres... Ai, has de dormir amb les finestres obertes, el que tu dius. Clar, si vius en una zona rural, fantàstic, perquè amb una mica de sort sents els ocellets a les 6 del matí o abans. Hi ha gent que hi ha amb la finestra oberta, sense el veí, que no sé què, arrenca el cotxe, no sé què, que si la moto, que si el gos, que es posa al balcó del costat...
1: Escombraries, no?
0: Tenen un gos llop que es posa allà, que es pensa que estia tan mig del Pirineu, allà a ullar en medio de la matinada, que dius, hola... En fi, són coses d'aquestes que no pots evitar i són sorolls d'aquells urbans. Exacte, o el camió de les escombraries que de sobte li dona per passar a les 3 de la matinada, a les 4.
1: O el senyor de la neteja viària que passa amb la càrcer aquella
0: sí,
1: netejant,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, sí. Hi ha surrealismes d'aquells urbans que jo no acabo d'entendre. Perquè, a veure, que un veí pugi la porta de la persiana, que és allò, la cosa més sorollosa de l'univers, dius, bueno, va, però... que el senyor del camió de les escombraries posi a netejar, a recollir cartrons a les 4, és allò que dius, anem a veure.
1: Conciliació.
0: Hi ha alguna cosa que no fem bé.
1: No,
0: hi ha alguna cosa que no fem bé. El tema de la gestió de les escombraries d'Arenys és un tema que algun dia hauríem de parlar, perquè Déu-n'hi-do. Però, en fi, este és otro apartado. Ja el tocarem al seu moment.
1: D'Arenys i de molts llocs, eh?
0: Sobretot en moltes zones, eh? Vull dir, fatal, fatal.
1: En fi,
0: que som dilluns, que ahir va guanyar la Roja, ja veus. Mira, jo circumstancialment, que estàvem ahir en una celebració i tal, vam veure el partit i, bueno, haig de dir que va ser divertit i tota la història, però no és que m'interessi el més mínim, eh? Vull dir, el que passa és que t'integres...
1: Per com va guanyar al final?
0: 4-4, perquè li van anul·lar un gol, semblava fora de joc, una cosa d'aquestes. Eren 5, però al final van quedar en 4-0, eh? De dir, bé.
1: Com sempre, un del Barça va ser el que va sortir al rescat, no?
0: Home, primer del Yamal. Què quieres? Si és que la meitat són del Barça.
1: Apa, bon dia.
0: Bon dilluns a tothom.

0: La Volta Ciclista a Catalunya a Ràdio Marina. Ascensió Sistemes i Solucions us ofereix tota la informació de la Volta Ciclista a Catalunya.
1: La tercera edició femenina de la Volta Ciclista a Catalunya ha acabat amb dues grans protagonistes. La catalana Paula Blasi, de l'UE Team ADQ, i la neerlandesa Marianne Vos, del Team Visma Lisa Bike. Blasi ha fet història proclamant-se campiona de la Volta, convertint-se en la primera ciclista catalana que guanya la prova. Feia 12 anys que un corredor de casa no s'imposava a la Volta a Catalunya des de l'últim triomf de Joaquim Purito Rodríguez a la cursa masculina el 2014. L'última etapa d'aquest diumenge, de 111,4 quilòmetres entre Mataró i Barcelona, ha tingut com a única dificultat puntuable el Coll de Parpés. Precisament allà s'ha format l'escapada del dia, amb Oda Giesinger, Natalie Rebelo i Isabella Berthold, a les quals posteriorment s'ha afegit la campiona del món júnior Paula Ostiz. Les més resistents han estat les joves Oda Giesinger i Paula Ostiz, de només 19 anys. Ostiz, a més, ha estat escollida la més combativa de la jornada. Totes dues han estat neutralitzades a només 3 quilòmetres i mig de l'arribada. La victòria d'etapa s'ha decidit a l'esprint a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona, on Marianne Vos s'ha imposat gràcies a un gran treball del seu equip. La seva companya, Nienka Benhoven, ha estat segona, repetint el doblet que ja havien aconseguit a la primera etapa de Santa Susana i s'ha endut també la classificació de la regularitat. Al podi final, Paula Blasi ha estat acompanyada per la francesa Seria Guéry, de 20 anys, vigent campiona del món sub-23, i per la canadenca Sydney Sierenga, de 19 anys, i una de les grans revelacions de la cursa. L'èxit català s'ha completat amb la cinquena posició de Mireia Benito i un meritori top 15 de Laura Gómez.
0: La Volta Ciclista a Catalunya a Ràdio Marina.
2: A la Volta Femenina, cada segon compta. El teu negoci, també. Ascensió, proveïdor oficial d'impressió de la Volta Ciclista Femenina a Catalunya, t'ajuda a treballar el núvol amb Smart Office Cloud de Kyocera. Digitalitza, imprimeix i gestiona des de qualsevol lloc. La teva oficina sempre amb tu. Truca'ns i descobreix-ho a ascensioblanes.com. Ascensió i Kyocera, molt més que una bona impressió.
0: Matí 360, a Ràdio Marina i marina360.cat.

0: David Anker, Transmission BAM, clàssic entre els clàssics que ens porten, doncs, mare de Déu, si jo són les 9 i 20 minuts del matí, com passa l'estona, no?
1: El temps no corre, sinó que vola, va. Parlem d'un home que, mira, l'única cosa que li podem retreure a aquesta superestrella és que ens ha donat el salt perquè no ve a Catalunya. I a mesura que s'acosten les dates dels concerts, la veritat és que més ens entristeix.
0: És confirmar, no?
1: És un d'aquells candidats que ens hauria encantat tenir-lo una miqueta més a prop. For just a
0: chance to win your heart. Ai, Bruno, eh?
1: Ai, Bruno. Ai, Bruno. 10 anys des del seu darrer projecte en solitari, Bruno Mars va tornar oficialment al mercat amb el seu esperat nou disc de romàntic que, recordeu, estrenava el passat 27 de febrer a través d'Atlantic Records, un nou llançament en solitari que ens sorprenia després de mesos d'èxit sense interrupció a les llistes amb les seves darreres...

0: Se li donen bé les balades perquè aquest Ruiz is the All ve després d'una d'aquelles cançons que va guanyar tots els premis del món. Amb una altra superestrella com la Lady Gaga, per exemple, aquest Die with a Smile. Es va convertir en la cançó més ràpida en la història de Spotify, assolir 1.000 milions de reproduccions i va liderar el Billboard Global 200 durant 18 setmanes. 18 setmanes són més de 4 mesos, eh? Déu-n'hi-do, eh?
1: Sí, són 5, no?
0: APT amb Rosé, coronada com la cançó més escoltada a nivell mundial pel 2025 per Apple Music, a més d'aconseguir 19 setmanes al número 1 del Billboard Global AS i 12 al Billboard Global 200, també. I no es va quedar aquí, perquè més enllà del seu impacte global, APT va guanyar la cançó de l'any a MTV Video Music Awards 2025, va obtenir 3 nominacions als darrers Grammy: millor cançó de l'any, millor enregistrament de l'any i millor duo grup pop. Ara entenem l'expectació creada. Clar, és que dius, fa 10 anys aquest home no produeix en solitari, però és que
1: tothom vol treballar amb ell.
0: El disc, per exemple, doncs, que va fer en col·laboració de Silsonic, la formació aquesta Silsonic, és absolutament espectacular, i totes aquestes col·laboracions de les que parlem, és que el tio no para de generar notícia, de generar premis, de generar èxits. O sigui, no és que en 10 anys no haguem sentit parlar d'ell, ni molt menys.
1: No, i és que tothom vol treballar amb ell, no?
0: Exacte, és un dels músics, jo diria que amb un èxit exponencial, jo crec, més bèstia, no?, d'aquests darrers anys. Ara entenem, doncs, aquesta expectació creada per l'anunci d'aquest nou disc. Es tracta d'un dels retorns més esperats d'aquest univers, una dècada després de l'aclamat 24K, aquells 24 quilats que tenia autèntiques joies, que a més ve acompanyat d'una gira mundial, aquesta gira europea i britànica de Bruno Mars del 2026. Comencen només 3 dies, 20 de juny de 2026 a l'Estat de França, a París, amb dues parades a l'Estadi Metropolità de Madrid en poc més de 3 setmanes, els propers dies 10 i 11 de juliol, amb la gira de Romantic Tour. L'artista, doncs, porta a terme a prop de 40 concerts a Europa, que no està gens malament, consolidant-se com una de les grans gires, una de les gires més destacades d'aquest any. Poden haver sorpreses als concerts de Madrid? Doncs sembla que sí, perquè a Madrid l'acompanyaran també l'artista i col·laborador del seu projecte musical Silsonic, Anderson .Paak, que serà, doncs, serà el seu personatge en solitari, DJ Peewee, així com la cantant Victoria Monet i possiblement alguna més que es reserva per crear més expectació, perquè, clar, no ho revelarà tot. A veure si la Rosalía tiene el confesionario, si l'altra té la casita. Jo crec que Bruno Mars pot reservar-se alguna sorpresa en aquests dos concerts de Madrid. Estem una mica enfadadets, perquè aquesta primera gira mundial, de gairebé una dècada, la seva primera gira en estadis, amb Anderson .Paak, acompanya de la seva darrera aventura musical, com a Silsonic, com a convidat especial en totes les dates, a més de Leon Thomas, Rai, Victoria Monet, en alguns concerts. Una absoluta pura meravella que ens passa pel davant, En 3 setmanes, això sí, per qui vulgui, per qui tingui entrades, doncs serà en un doble concert a Madrid.

0: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
1: A Sunyer Il·luminació t'hem preparat una exposició de ventiladors de sostre amb llum LED, perquè aquest estiu la calor passi volant pel teu costat. De fàcil instal·lació i poc consum energètic. Amb els ventiladors, a més de cuidar el medi ambient, cuidaràs la teva butxaca. Sunyer, tot en il·luminació. 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Monte Carlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyeriluminacion.com.
2: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
3: La Masia Tordera.
4: Aquesta revetlla de Sant Joan, vine a la Masia Tordera. Un gran sopar amb coca, cava i el gran espectacle La Masia. Música en viu i DJ. I de matinada, xurros amb xocolata. I tot per tan sols 47 euros per persona. I els nens amb un 50% de descompte. Feu la vostra reserva a lamasiatordera.com. Celebra l'inici de l'estiu amb la millor revetlla.
5: Descobreix marina360.cat, el portal de continguts digitals de Ràdio Marina. Notícies, podcast, ràdio en directe. Ràdio.

0: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
1: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
2: Edificar.com, refresquem els preus. Cotxes d'ocasió, seminous i quilòmetre zero revisats i amb 3 anys de garantia. Quotes flexibles i preus rebaixats. Tenim el cotxe que busques, segur. Ens trobaràs a Girona, Fornells de la Selva i Edificar.com. Som de confiança, som d'aquí.
3: Saps que el Centre de Formació d'Adults Espiteus fan cursos d'accés directe a cicles formatius de grau mitjà i superior?
4: Ah, sí? I què més hi pots estudiar?
3: Cursos d'idiomes, informàtica, i tots gratuïts i reconeguts oficialment per l'administració. Ah, i una novetat, superant la prova d'accés a grau superior, obtens un equivalent laboral al batxillerat i serveix per presentar-se a diferents oposicions.
4: Genial!
3: Centre de Formació d'Adults Espiteus. Inscripcions del 19 al 26 de juny. Places limitades. Per a més informació, truca al telèfon 972-350918.
5: Oh, Happy Mima! Aquest mes a Mima Gallery estem de happy aniversari, amb happy descomptes en sofàs, descans i mobiliari. Epa, però això no és tot. Un fantàstic premi de 1.000 euros pot ser teu. Sí, sí, 1.000 euros de descompte per la compra del teu nou sofà. Mima Gallery, perquè hi ha coses que millor celebrar-les a casa. Més info a mima.net.
6: Visita'ns al carrer Sesfalca sense número de Blanes, darrere d'Ocine. Mima!

0: Pugem al DeLorean.
1: Doncs anem, pugem al DeLorean per fer aquest primer viatge de la setmana. Per fer-ho, introduïm la data d'avui en pantalla. Va, 22 de juny, ja som oficialment, i des de fa 24 hores a l'estiu, en la nostra primera aturada d'avui i la primera de l'estiu, anem al cel.

Doncs sí, anem al cel, literalment i en sentit figurat. O sigui, pel títol de la cançó i perquè un 22 de juny de l'any 1985 s'estrenava. Per dues setmanes seguides, Bryan Adams es va aposentar el número 1 de la Billboard Hot 100 dels Estats Units amb aquest Heaven. Era el seu debut, no el seu debut a la música, el seu debut com a número 1 a les llistes, el seu primer número 1 en aquest mercat discogràfic, i no seria ni molt menys el darrer. Per la seva banda, va aconseguir el lloc 35 a les llistes britàniques i el tema Heaven va ser inclòs a la banda sonora de la pel·lícula Night in Heaven de l'any 1983.

0: Ja saps què diuen, que les millors balades són les balades del rock i nosaltres ho subscrivim una vegada més perquè vaya temazo aquest tema de Brian Adams, aquest Heaven. Només 5 anys més tard, tal dia com avui, de l'any 1990, 15 anys, perquè estem parlant de que el Heaven era del 85, jo no sóc de mates, però sí, 15 anys més tard.
1: 85?
0: Tal dia com avui, del 1990, 5 anys, ja ho deia bé.
1: Ja ho deies bé, ja.
0: Ai. Ray Cooder i David Lindley, The Cure, Happy Monday, Sidney O'Connor, Deacon Blue, La Soul, Adamski, Blue Art Plains, Julian Cope, Del Amitri, Jesus Jones, Pale Saints, van actuar el primer dia del concert del Glastonbury Festival. Recordem que és el festival, aquest macroesdeveniment d'arts escèniques i música a l'aire lliure més gran del món. Actualment se celebra al Regne Unit anualment, concretament al Warby Farm a Somerset. I una curiositat, saps quan sabia quan costava l'abonament d'aquest Glastonbury Festival? 3 dies d'abonament, T'ho dic per fer comparacions amb el Primavera Sound, per exemple. Doncs en aquesta època, al voltant, recordem, dels 350 euros, aquest esdeveniment, el del Primavera Sound.
1: Parlem del 90.
0: Estem parlant ara del Primavera. El del 90 no arribava a les 50 lliures, 3 dies de concert. 50 Caram. Lliures, 3 dies de concert de l'any 1990. No sé si el canvi, 350 euros, sí, potser, a veure, estem parlant de, uns quants anyets. Podria ser que sí.
1: I la inflació també,
0: Sí, sí, sí. Una butlleta per 3 dies, això, costava unes 38 lliures, al voltant d'això, d'uns 50 euros. Atents perquè de concerts va la cosa. A veure què sona ara. Got you on my mind.
1: Caram, ara anem cap al futur, o cap al present,
0: A veure, som a l'any 22 de juny del 2012. El diputat Andrew Turner es va veure obligat a demanar una revisió dels procediments després del gran desastre del Isle of Wight Festival, també al Regne Unit. Què va passar? Doncs que milers de fans es van demorar hores i hores després d'una tempesta, després de la forta pluja. Els automòbils no van poder estacionar en els camps, que estaven totalment inundats, cosa que va provocar un embús monumental i unes 55.000 persones, no 10 o 100, no, 55.000 persones que es dirigien al lloc del concert van quedar atrapades. Multitud de fans van quedar atrapats durant 16 hores de camí del festival. Qui actuaven? Doncs no sé, devien estar sols, perquè...
1: Home, si tothom estava
0: allà. Lana del Rey, Tom Petty and the Heartbreakers, Bruce Springsteen, Pearl Jam, aquests eren els caps de cartell, i la gent atrapada a les carreteres perquè els llocs d'accés i per aparcar els cotxes estaven completament inundats.
1: Es va fer el concert, no el van, no el van suspendre, ni el van endarrerir, ni res, o sigui, van actuar.
0: Van actuar, però suposo que van actuar, 18 hores tard, o jo què sé, perquè van quedar, ja et dic, 16 hores, 16 hores allà a la carretera i sense poder aparcar. Jo estaria en un emprenyament que...
1: Tu diràs.
0: Per què sona aquest tema? Doncs perquè això, perquè no havien estat molt satisfets, molt contents.

0: I parlant de satisfacció, no hi ha cosa més divertida que vagis al sonar, per exemple, i que trobin el mòbil. Però clar, és que aquesta circumstància no va passar una vegada, no. És que han enxampat en la matinada del dia 21 com a un tio que portava 36 mòbils a les butxaques dels seus pantalons.
1: Però no 36 qualsevols, 36 d'alta gamma, eh?
0: Doncs 36. Suposo que la gent va començar a donar-se en que, on està? Devien haver moltes denúncies, 36 el pavo portava, a les butxaques dels pantalons.
1: Casina.
0: No sé com i ni quins pantalons portaria per embutxacar-se a les butxaques o, ja et dic, no sé on, 36 mòbils.
2: Déu-n'hi-do. Matí 360.

0: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres. Jerry, te quiero,
1: Jerry, yo te adoro. Com la pizza del pomodoro.
2: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
1: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
3: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
4: La teva casa canvia. El teu estil canvia. Els nostres mobles també. A Francesc Torró Mobiliari portem dècades creant qualitat i combinant disseny i tendència. Descobreix una nova manera de viure la teva llar. Francesc Torró Mobiliari. Solucions per la llar. Perquè la teva casa parla de tu. Us esperem a l'Avinguda Costa Brava 37 de Malgrat.

0: Doncs va, tenim dos minuts per presentar-vos l'enquesta d'aquesta setmana.
1: Només ens queden dos abans que marxi el matí 360 de vacances. I les enquestes, clar, és que...
0: Dos minuts, no, dos enquestes.
1: Dos enquestes.
0: Ah, és que jo parlava de dos minuts.
1: Sí, bueno, només ens queden dos enquestes, aquesta i la de la setmana vinent. I llavors seran molt direccionades perquè, a veure, és que el tema és el que toca.
0: Sota Caballo Rei.
1: Sota Caballo Rei. Fa, 24 hores, com aquell qui diu una miqueta més, que som a l'estiu i els temes, doncs, seran, òbviament, de l'estiu.
0: Doncs va, el primer, mira, acabem d'escoltar aquest senyor, però amb un altre tema més actual, però ara ens remuntem una mica enrere, no?
1: Doncs sí, jo crec que aquesta cançó va ser la que el va fer mundialment famós. Ja ho era molt conegut al Regne Unit, però això va expandir, la ona expansiva de Calvin Harris va ser aquest tema precisament, que es deia Summer. And we could be together, baby, as long as skies are blue.
0: Doncs us estem presentant aquesta nova enquesta, evidentment amb l'estiu com a protagonista. La tindreu disponible al nostre canal de Telegram d'aquí uns minuts perquè pugueu votar durant tota aquesta setmana.
1: I volíem que no només fos protagonista doncs, el tema de l'estiu i tal, sinó que com un leitmotiv, no, volíem que en el títol estés l'estiu com a protagonista. Aquest Summer era el primer, el segon era el Next Summer de Damiano David. I thought that we
0: had something good in our hands in a minute. Ah, faré la brometa fàcil, el Next Summer, no, el Last Summer. Això és de l'any passat. Sí, igual,
1: Vale, tu t'ho dius tot.
0: Bon dia, fins demà.
1: La tercera, representació espanyola, home, és que havia de sonar aquest Dies de Verano d'Amaral, perquè és que per mi és la cançó aquella que escenifica amb una lletra tot el que aquests amors fugaces que duren només aquesta temporada d'estiu.
0: Que diuen que s'acaba l'estiu, però no, tot acaba de començar,
1: Dies de Verano, sí, però des de la nostàlgia, Amaral, Amaral.
0: Apa, doncs, Calvin Harris, Damiano David i Amaral, a votar.
1: Vinga, que queda poc.
0: Adéu, bon dilluns.
1: Adéu, bon dilluns.

0: Matí 360 a Ràdio Marina i marina360.cat.
1: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
2: Ràdio Marina.
3: Són les 10.
4: Sempre al teu costat.
5: Ràdio Marina. Serveis informatius.
6: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
7: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha anunciat la licitació del projecte de millora integral del tram nord del passeig de Fanals. Ho ha dit aquesta passada setmana en una visita al municipi prèvia a l'acte de lliurament de les banderes blaves 2026. El projecte afecta un tram de 569 metres de longitud situat entre el punt on van finalitzar les obres d'emergència executades l'any 2024 pels temporals i l'extrem nord-est de la platja. L'actuació, valorada en 2,2 milions d'euros, permetrà completar la rehabilitació del passeig marítim i culminarà amb altres parts de la concessió a l'Ajuntament de Lloret de Mar. I Renfe reforçarà el servei de Rodalies durant la revetlla de Sant Joan per facilitar els desplaçaments cap a les zones costaneres amb més afluència de visitants. Els reforços se centraran especialment en les connexions entre Barcelona i el Maresme, així com amb el litoral del Garraf. A la línia R1 s'han programat dos trens especials la nit del 23 de juny entre l'Hospitalet de Llobregat i Mataró, i també s'incrementarà la capacitat d'altres serveis habituals que connecten amb Calella. A més, l'operadora garantirà freqüències de pas d'uns 30 minuts en les principals línies durant els moments de més mobilitat i desplegarà un dispositiu especial amb 86 vigilants addicionals. I en clau general destaquem que l'Associació d'Empreses Catalanes de Salvament Aquàtic ha fet una crida a extremar les precaucions a platges, piscines i altres espais aquàtics durant l'estiu després de les darreres morts registrades aquesta setmana a la costa catalana. L'entitat recorda que la bandera groga indica una situació de risc i adverteix que no s'ha d'interpretar com una situació de normalitat. En aquests casos recomana banyar-se en zones on es pugui tocar fons, evitar allunyar-se de la riba i limitar l'activitat a aigües poc profundes. L'associació també reclama reforçar les polítiques de prevenció amb més campanyes de sensibilització i programes educatius. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, aquest dilluns continua l'episodi de calor intensa, domini del sol durant tota la jornada i temperatures màximes entre els 30 i els 35 graus. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
5: Ràdio Marina. Serveis informatius.
6: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
8: Vine, fes més i refresca't.
9: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
8: A Fes Més, fes-ho a mida.
6: Fórmula 360 amb Montse Rico.

0: així d'il·lusionant, estrenant setmana, estrenant estiu i estrenant també àlbum Olivia Rodrigo en aquesta primera entrega. Es diu Drop Dead.
1: Ràdio Marina, sempre al teu costat.
0: Dilluns 22 de juny, 10 del matí, quasi 7 minuts, i aquí estem amb la millor música del món.

0: Vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir, encara no has passat l'ITV?
1: I mira que ho té fàcil, en menys d'un minut demana cita a controlautoitv.com.
0: Clar, pim-pam, passes l'ITV i ja poden començar les vacances.
1: Clar, quan ho fas amb temps, tot és més fàcil.
2: Controlautoitv, la teva ITV de confiança.
0: Fes la inspecció controlautoitv.
1: I garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
3: Aquest any, Valentine celebra 80 anys pintant llars i ho fem premiant la teva fidelitat. Acumula compres durant 4 mesos a les botigues Zin Valentine i emporta't maquinària professional. Zin Valentine. Pintem?
4: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
5: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
3: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Ràdio Marina, sempre al teu costat.
1: Al teu costat ambienta quatre quissos i els que faci falta. Ara amb els figafalaues. I a continuació amb un protagonista que ben aviat serà aquí al costat.
2: Baila. Let me see you dance, baby.
1: Ell serà l'encarregat de donar el tret de sortida aquest mar d'estiu 2026, 31 de juliol.
2: Let me see you dance, baby.
1: Zuckerau.

0: juny, vine a gaudir de mil i una maneres de fer els fideus a Tossa de Mar. Bona cuina, ambient acollidor i el millor de la Costa Brava per compartir amb família, amb amics o amb bona companyia. Descobreix receptes tradicionals i creatives als restaurants de la vila i deixa't enamorar per Tossa. Més informació a visittossa.com.
1: Cansat de fitxar en un paper? Vine a Zeta Electrònica, el teu punt d'assessorament professional en productes electrònics, telecomunicacions i sistemes de seguretat. I troba la solució pel control de fitxatge de la teva empresa. Zeta Electrònica, des del 2011, la garantia per la teva llar i negoci. Estem a la carretera de Malgrat número 5 de Blanes i a zetaelectronica.com.
0: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-los sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes número 100.
2: Ràdio Marina i Serres Immobiliàries t'acosten l'actualitat del sector immobiliari. Cada setmana, un nou tema al matí 360 i en format podcast a marina360.cat i a les xarxes socials de Ràdio Marina. Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972 33 45 00. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Ràdio Marina. Sempre al teu costat.
1: Ràdio Marina sonant el millor que hem fet, una de les grans i darreres cançons de Blau Mut. 10 del matí, 34 minuts del dilluns. Quina fantàstica col·laboració que ha reunit doncs, dues generacions d'artistes. Per una banda, tota una llegenda, Elton John. Per una altra, Sam Fender. No és la primera vegada que fa això, ja ho ha fet anteriorment amb grans, grans del pop, com Dua Lipa, per exemple. Sam Fender i Elton John, això es diu Talk to You.

0: aquesta rombeta, la més fresca, la que ens va portar aquesta nova banda. Banda Neon. Es va convertir a principis d'aquest 2026 en una de les bandes més escoltades. Gràcies precisament a aquest tema.
1: I m'he posat a pensar en tu.
2: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: aquest Sant Joan. Vine al restaurant Boogie a gaudir de la millor gastronomia local amb el menú especial del nostre xef Òscar, especialitzat en peix, marisc i arrossos. Un Sant Joan especial en un ambient acollidor a vora mar. Reserva ja trucant al 972 33 60 64 i celebra la teva revetlla amb el sabor del Mediterrani. Restaurant Boogie de Blanes. T'hi esperem!
1: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
2: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
0: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
2: Oh, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
0: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
2: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
4: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.

0: I tens un altre dels grans temes d'aquest estiu. I és que mai fallen les freqüències. Alegra'l.
1: Escolta'ns per internet. www.marina360.cat

0: un món en el que la majoria vivim constantment en un etern paraís, paradís, un etern paradís que dura un dia més i que el 2025 va ser versionat, en aquest cas, a partir de Snake i Bipolar Sunshine, i així sonava actualitzat aquest Paradise de Phil Collins. Arribem a les notícies, arribem a la informació de les 11 en punt del matí. Re, en 30 segons. Després tornem amb la música.
1: Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 11.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: Akeba Hospitals ha incorporat el grup Creu Groga a la seva xarxa assistencial, una operació que reforça la seva presència a Catalunya i amplia la seva activitat al Maresme i a les comarques gironines. L'acord inclou la integració dels centres de Calella, Mataró i Blanes, entre d'altres, i també garanteix la continuïtat dels més de 250 professionals que actualment formen part de la plantilla, així com de l'actual equip directiu i direcció mèdica. Els centres passaran a operar progressivament sota la marca Akeba Creu Groga i es connectaran amb la xarxa hospitalària del grup a Barcelona. Segons les dues parts, l'operació no comportarà canvis immediats en l'atenció als pacients. IDIP Salut ha activat aquest estiu el programa de control sanitari de les platges de la Costa Brava, que arribarà a 81 espais litorals de 18 municipis gironins. La iniciativa inclou controls microbiològics a la sorra i analítiques per detectar la presència de legionel·la a les dutxes i rentapeus a les platges. Els treballs van començar a principis de juny amb les tasques de neteja i desinfecció de les instal·lacions. Entre els municipis participants hi ha Blanes, Lloret de Mar i Tossa de Mar. Els mostrejos de legionel·la es faran a partir de juliol i les analítiques de sorra es duran a terme durant els mesos de juliol i agost. El programa està impulsat per DIP Salut amb l'objectiu de reforçar les condicions sanitàries de les platges durant la temporada turística. I en clau general destaquem que Protecció Civil manté l'alerta del Procicat per l'onada de calor que afecta Catalunya i avisa d'un episodi de calor nocturna intensa entre avui dilluns i dimarts al litoral i prelitoral. L'avís per aquest dilluns afecta, entre d'altres, la comarca del Maresme. De fet, aquestes nits passades ja es va registrar mínimes molt elevades a la costa central amb 24,6 graus a Arenys o 24,3 a Mataró. Protecció Civil demana extremar les precaucions, especialment entre la gent gran, les persones amb malalties cròniques i aquelles que treballen o fan activitat física a l'aire lliure. Des de l'inici de l'episodi de calor, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 55 persones per afectacions relacionades amb les altes temperatures. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, aquest dilluns continua l'episodi de calor intensa, domini del sol durant tota la jornada, temperatures màximes entre els 30 i els 35 graus. Demà dimarts, les màximes es poden enfilar fins als 37 graus a les comarques de l'interior. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: Vine, fes més i refresca't.
7: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
6: A Fes Més, fes-ho a mida.
4: L'actualitat de la Selva i el Maresme al teu mòbil. Apunta't al nostre canal de Telegram.

0: Matí 360.
1: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha anunciat la licitació del projecte de millora integral del tram nord del passeig de Fanals a Lloret de Mar. Ho ha dit aquest passat divendres en una visita al municipi prèvia a l'acte de lliurament de les banderes blaves d'aquest 2026.
2: Es va veure obligat a demanar una revisió dels procediments després del gran desastre del Isle of Wight Festival. Milers de fans es van demorar hores i hores després d'una tempesta, després d'una forta pluja. Els automòbils no van poder estacionar en els camps, que estaven totalment inundats, cosa que va provocar un embús monumental i unes 55.000 persones van quedar atrapades.
3: El Brexit ha contret un 8% del PIB del Regne Unit en 10 anys. La dependència comercial de la Unió Europea continua i s'ha substituït la immigració comunitària per la d'altres països.
2: A les 6 del matí o abans hi ha gent que hi ha amb la finestra oberta sense el veí, que no sé què, arrenca el cotxe, no sé què, que sigui la moto, que sigui el gos,
4: això, si no
2: que es posa al balcó del costat.
4: Tenen
2: un gos llop que es posa allà, que es pensa que estia tan mig del Pirineu, allà a ullar en medio de la matinada, que dius, hola.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina. Sempre.

0: Vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir, encara no has passat l'ITB?
1: I mira que ho té fàcil, en menys d'un minut demana cita contra l'autoITB.com.
0: Clar, pim-pam, passes l'ITB i ja poden començar les vacances.
1: Clar, quan ho fas amb temps, tot és més fàcil.
2: Contra l'autoITB, la teva ITB de confiança.
0: Fes la inspecció contra l'autoITB.
1: I garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
3: Ven a la verbena de San Juan del chef Raimundo en el restaurante El Reno con una vaca asada y deliciosos platos en su menú. Actuaciones del dúo Kiko, Cantantes sin Fronteras, Javier Ginés y Katy Estrada. Atracciones para los más pequeños y para los más atrevidos, el toro mecánico y el gran sorteo de 1.000 euros. Ven a la gran verbena del restaurante El Reno. Reservas e información al 972-370593.
4: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
5: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
6: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
7: El lema d'aquesta setmana, el Mundial de Futbol, i de futbol va la cosa. Les nostres tres propostes competien entre si, per una banda, titans internacionals versus titans catalans. I utilitzant argot futbolístic, les classificacions han variat. Els vots, però no les posicions. El tema oficial de la Copa del Món Alemanya 2006, Love Generation de Bob Sinclair, ha quedat en tercera posició, amb l'11% dels vostres vots. Seguit pel motivador Eye of the Tiger, el gran tema de Survivor, que s'utilitza de manera recurrent com a intro a l'inici de partits transcendentals i que ha quedat amb el 32% dels vots. Això significa que els titans catalans són els que han guanyat aquesta setmana. Amics de les Arts i Detallets, un tema amb gran sentit de l'humor i que parla de tàctica. 4-3-3, des de l'àlbum Bed and Breakfast de l'any 2009. Aquesta és la cançó que heu triat com a cançó de la setmana, 57% dels vostres vots. Sembla que fos ahir, però ja han passat 20 anys. I ho han celebrat amb un àlbum amb 20 col·laboracions que es diu 20 anys, 20 cançons. Sidoní, Sergio Dalma, Lluís Gavaldà, La Pagatina... I en aquesta ocasió, amb detallets, així sona aquesta versió actualitzada del 4-3-3 dels Amics de les Arts.

0: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: 57% dels vostres vots. Què han donat aquesta setmana? Els Amics de les Arts i de Tallats, el triomf perquè es converteixin en la nostra cançó de la setmana.

0: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
1: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
2: A Lloret Pizzeria
1: i Pomodoro.
3: Sol, terrassetes, temps per compartir i un lloc on ho tens tot. Aquest estiu fes parada al Parc Comercial Espai Susanna. Un espai per passejar, trobar-te, gaudir d'una bona estona i descobrir tot el que necessites pel teu dia a dia, amb activitats pels més petits i propostes per tota la família. Parc Comercial Espai Susanna, el teu punt de trobada. A la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susanna, obert tot l'any.
4: Celebra Sant Joan amb JS Carnissers i gaudeix de carn de qualitat a preu d'escorxador. Lots per a 4 i 8 persones, secret de porc, botifarra, xurrasco, xurís i molta varietat de carn més. Reserva el teu avui mateix, estoc limitat. Celebra Sant Joan amb els millors sabors. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxi, dia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
5: La teva casa canvia, el teu estil canvia, els nostres mobles també. A Francesc Torró Mobiliari portem dècades creant qualitat i combinant disseny i tendència. Descobreix una nova manera de viure la teva llar. Francesc Torró Mobiliari, solucions per la llar, perquè la teva casa parla de tu. Us esperem a l'Avinguda Costa Brava 37 de Malgrat.

0: Ràdio Marina. Sempre al teu costat.
1: I al teu costat, amb els clàssics que sonen un dia més aquí a Ràdio Marina. I que ho fan d'una manera tan espectacular com ara.

0: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
1: Una iniciativa de Vitaldent.
2: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972-35-97-78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.
3: La Masia Tordera.
4: A aquesta revetlla de Sant Joan, vine a la Masia Tordera. Un gran sopar amb coca, cava i el gran espectacle La Masia. Música en viu i DJ. I de matinada, xurros amb xocolata. I tot per tan sols 47 euros per persona. I els nens amb un 50% de descompte. Feu la vostra reserva a lamasiatordera.com. Celebra l'inici de l'estiu amb la millor revetlla.
5: Happy Mima! Aquest mes a Mima Galeria estem de Happy Aniversari, amb Happy descomptes en sofàs, descans i mobiliari. Epa, però això no és tot. Un fantàstic premi de 1.000 euros pot ser teu. Sí, sí, 1.000 euros de descompte per la compra del teu nou sofà. Mima Galeria, perquè hi ha coses que millor celebrar-les a casa. Més info a mima.net.
6: Visita'ns al carrer Sesfalca sense número de Blanes, darrere d'Ocine.
7: Mima el teu espai.
8: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-los sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes número 100.

0: Enguany celebren més de 40 anys de trajectòria, més de 30 del Ben Endins, el disc emblemàtic del Sopa de Cabra. Aquí, al costat de Buos.
1: Fórmula 360, amb Montse Rico.

Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Avança't a l'estiu amb Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 12.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: Unes 175 persones han participat aquest diumenge en una marxa lenta a Maçanet de la Selva per reclamar al Departament d'Educació que acceleri la construcció del nou institut del municipi. La mobilització, convocada per la taula de treball de Maçanet de la Selva, va recórrer el tram entre l'Ajuntament i la rotonda d'accés a l'AP7 i la C35, coincidint amb l'operació retorn del cap de setmana. Els participants denuncien que el projecte acumula anys de retard i consideren insuficient que l'inici de les obres no estigui previst fins al 2031. També recorden que els terrenys per construir el nou centre educatiu ja van ser cedits a la Generalitat fa 3 anys. La plataforma ha anunciat que estudiarà noves accions reivindicatives per reclamar una solució definitiva. I també destaquem que Tossa de Mar ha impulsat una nova campanya per promocionar el comerç i el producte local sota el lema Tossa es viu tot l'any amb tu. La iniciativa inclou una sèrie de vídeos que donen visibilitat a establiments i productes singulars del municipi. En total s'han produït 10 peces audiovisuals, 9 dedicades a negocis i productes de proximitat i una de resum que es difondran a través de les xarxes socials. L'Ajuntament explica que l'objectiu és reforçar la identitat de Tossa, combatre l'estacionalitat turística i potenciar la creació de productes vinculats al territori. La campanya compta amb la participació de diversos comerços i productors locals. I en clau general destaquem que el Servei Català de Trànsit preveu una mobilitat molt elevada amb motiu de la Revetlla i el festiu de Sant Joan. Entre aquest dimarts al migdia i la mitjanit es calcula que uns 490.000 vehicles sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona, mentre que dimecres en retornaran prop de 240.000. Principalment a partir del migdia, Trànsit fa una crida a la prudència al volant, especialment perquè l'operació coincideix amb l'onada de calor que afecta Catalunya. També recorda que l'única taxa segura d'alcohol i drogues és zero. Per reforçar la seguretat durant la revetlla, els Mossos d'Esquadra desplegaran 52 controls específics a la xarxa viària catalana. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dimarts segueix l'onada de calor amb temperatures que s'enfilen una mica més a l'interior i poden arribar als 37 graus a la costa. Les màximes seran de 30. De moment això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: Vine, fes més i refresca't.
7: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
6: A Fes Més, fes-ho a mida.
4: Fórmula 360. Amb Montse Rico.

No sabem si una de les sorpreses que té reservades és la d'acompanyar-se en un directe espectacular. Per una banda de mariachi és en aquest Risk It All. Recordem que en 3 setmanes el tenim a Madrid, 2 jornades úniques a Espanya, Bruno Mars, presentant el seu The Romantic. Són les mil meravelles, mare meva. Així és com comencem aquesta hora després de les notícies de les 12. Ràdio Marina.

0: 360.
1: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha anunciat la licitació del projecte de millora integral del tram nord del passeig de Fanals a Lloret de Mar. Ho ha dit aquest passat divendres en una visita al municipi prèvia a l'acte de lliurament de les banderes blaves d'aquest 2026.
2: Es va veure obligat a demanar una revisió dels procediments després del gran desastre del Isle of Wight Festival. Milers de fans es van demorar hores, hores i hores després d'un... una tempesta, després d'una forta pluja. Els automòbils no van poder estacionar en els camps, que estaven totalment inundats, cosa que va provocar un embús monumental i unes 55.000 persones van quedar atrapades.
3: El Brexit ha contret un 8% del PIB del Regne Unit en 10 anys. La dependència comercial de la Unió Europea continua i s'ha substituït la immigració comunitària per la d'altres països.
2: A les 6 del matí o abans hi ha gent que hi ha amb la finestra oberta sense el veí, que no sé què, arrenca el cotxe, no sé què, que sigui la moto, que sigui el gos, que es posa al balcó del costat.
4: Les escombraries, no?
2: Tenen un gos llop que es posa allà, que es pensa que estia tan mig del Pirineu, allà a ullar en medio de la matinada, que dius, hola.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al Centre Comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
1: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
2: Doncs m'he comprat un Habito de Mercedes-Benz amb tecnologia avançada.
3: Ah, sí? I què més?
2: I gran volum de càrrega, portes corredisses, càmera d'aparcament de 360 graus i acord de servei Service Care.
3: Doncs sí que n'hi havia més.
2: Amb Mercedes-Benz, la teva Habito només és l'inici.
4: Vine a Garatge Plana de Vilamalla, Fornells de la Selva o Blanes o truca al 673 137 137.
5: Aquest any, Valentine celebra 80 anys pintant llars i ho fem premiant la teva fidelitat. Acumula compres durant 4 mesos a les botigues Zin Valentine i emporta't maquinària professional. Zin Valentine. Pintem?
6: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Atenció a aquestes altes temperatures, que pot passar qualsevol cosa. Accident, al dia. Inclús enamorar-te, com més t'ho esperis. Dos quarts d'una, bé, passa un minut ja, i els Counting Crows sonant aquí a Ràdio Marina. Allà on siguis, potser ens escoltes des de la platja. Afortunat, aprofita.
1: El Pol es queixa quan mastega i li aviso una càries.
2: L'has portat al dentista?
1: Encara no, em fa cosa. Tan petit.
2: Quan abans li duguis, millor. Jo porto la Júlia amb la doctora Solanes, a Illa de Salut. N'estic encantada. Li expliquen tot amb calma i la tracten amb molta paciència.
3: Illa de Salut. La salut dental comença des dels més petits. Prevenció i tractaments personalitzats en odontopediatria i ortodòncia. Illa de Salut. A l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
4: A Sunyer Il·luminació t'hem preparat una exposició de ventiladors de sostre amb llum LED, perquè aquest estiu la calor passi volant pel teu costat. De fàcil instal·lació i poc consum energètic. Amb els ventiladors, a més de cuidar el medi ambient, cuidaràs la teva butxaca. Sunyer, tot en il·luminació. 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Monte Carlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyerilluminación.com.
5: Outlet Ritual Shoes, liquidació de marques, Skechers, Adidas, Nike, Puma i molt més a partir de 29,95 €. Esportiva Replic a 12 €. També sabates per a senyora i senyor, espardenyes, ho tenim tot per als teus peus. Vine, o si ho prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Outlet Ritual Shoes, al carrer mossèn Cinto Verdaguer 29 d'Hostalric.
6: Matí 360. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360. A Ràdio Marina i marina360.cat.
7: L'agenda de Ràdio Marina.
8: Morella Òptica t'ofereix aquest espai.
0: Comencem l'agenda d'activitats de la setmana i ho fem a Blanes, perquè a partir de demà, dia 23, s'obre la Torre del Castell de Sant Joan i també demà la Revetlla de Sant Joan a Blanes amb gegants, la flameta, l'encesa de la foguera i concerts, tot plegat a partir de les 6 de la tarda. A Lloret de Mar demà també a partir de les 8 arribada de la Flama del Canigó i també destaquem l'exposició dedicada als 75 anys del Casal de l'Obrera. Són els darrers dies per visitar-la a la Masia de Can Sargossa. Estarà oberta fins al 30 de juny. A Tossa de Mar s'estan celebrant les jornades gastronòmiques Mil i una maneres de fer els fideus, una campanya en què participen 16 restaurants i que està disponible fins al 28 de juny. A Calella s'està celebrant aquests dies el Folk Festival, durarà fins al 3 de juliol, es fa tant a la plaça de l'Ajuntament com a la plaça de l'Església, es pot consultar tota la programació a la pàgina web. A Pineda de Mar destaquem dues coses, fins al dia 24 a la Festa Major Petita de Sant Joan amb tot tipus d'activitats programades i també destaquem que ha començat la segona edició de l'Estiuejat, una programació que s'allarga fins al 30 d'agost, hi ha un total de 31 espectacles programats a diferents disciplines. I a Palafolls aquest 26, 27 i 28 de juny fem Palafolls, el festival combina música en directe, restauració al carrer i ofertes comercials especials.
7: L'agenda de Ràdio Marina.
8: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
9: Ràdio Marina, sempre al teu costat. Pues

0: Aquest juny vine a gaudir de mil i una maneres de fer els fideus a Tossa de Mar. Bona cuina, ambient acollidor i el millor de la Costa Brava per compartir amb família, amb amics o amb bona companyia. Descobreix receptes tradicionals i creatives als restaurants de la vila i deixa't enamorar per Tossa. Més informació a visittossa.com.
1: Edificar.com, refresquem els preus. Cotxes d'ocasió, seminous i quilòmetre zero revisats i amb 3 anys de garantia. Quotes flexibles i preus rebaixats. Tenim el cotxe que busques, segur. Ens trobaràs a Girona, Fornells de la Selva i Edificar.com. Som de confiança. Som d'aquí.
2: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps? Nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera a Planes. La imatge molecular permet detectar i tractar malalties en fases molt inicials i també fer un seguiment precís dels tractaments. Centre Mèdic Alomar Planes. Gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i només en 48 hores. Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon. Amb la confiança de les principals mútues. Estem a Planes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i 25 centres més a Catalunya.
3: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
1: Aquest Sant Joan, vine al restaurant Bugui a gaudir de la millor gastronomia local amb el menú especial del nostre xef Òscar, especialitzat en peix, marisc i arrossos. Un Sant Joan especial en un ambient acollidor a Bona Mar. Reserva ja trucant al 972 33 60 64. I celebra la teva revetlla amb el sabor del Mediterrani. Restaurant Bugui de Blanes. T'hi esperem.
4: Ràdio Marina, sempre al teu costat. Ràdio.

0: Fórmula 360 amb Montse Rico.
1: Va, que marxem 5 minuts només per l'hora en punt, per la una. Kevin Little. M'acomiado avui de tu i t'emplaço que ens trobem demà, com sempre, a la segona hora del matí 3.

0: Ràdio Marina, sempre al teu costat.
1: Inaccessible i tranquil·la, la nostra cala somiada, de tot el món amagada, pa tu i pa mi de per vida.

0: Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: És la una.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha anunciat la licitació del projecte de millora integral del tram nord del passeig de Fanals. Ho ha dit aquesta passada setmana en una visita al municipi prèvia a l'acte de lliurament de les banderes blaves 2026. El projecte afecta un tram de 569 metres de longitud situat entre el punt on van finalitzar les obres d'emergència executades l'any 2024 pels temporals i l'extrem nord-est de la platja. L'actuació, valorada en 2,2 milions d'euros, permetrà completar la rehabilitació del passeig marítim i culminarà amb altres parts de la concessió a l'Ajuntament de Lloret de Mar. I Renfe reforçarà el servei de Rodalies durant la revetlla de Sant Joan per facilitar els desplaçaments cap a les zones costaneres amb més afluència de visitants. Els reforços se centraran especialment en les connexions entre Barcelona i el Maresme, així com amb el litoral del Garraf. A la línia R1 s'han programat dos trens especials la nit del 23 de juny entre l'Hospitalet de Llobregat i Mataró, i també s'incrementarà la capacitat d'altres serveis habituals que connecten amb Calella. A més, l'operadora garantirà freqüències de pas d'uns 30 minuts en les principals línies durant els moments de més mobilitat i de desplegarà un dispositiu especial amb 86 vigilants addicionals. I en clau general destaquem que l'Associació d'Empreses Catalanes de Salvament Aquàtic ha fet una crida a extremar les precaucions a platges, piscines i altres espais aquàtics durant l'estiu després de les darreres morts registrades aquesta setmana a la costa catalana. L'entitat recorda que la bandera groga indica una situació de risc i adverteix que no s'ha d'interpretar com una situació de normalitat. En aquests casos recomana banyar-se en zones on es pugui tocar fons, evitar allunyar-se de la riba i limitar l'activitat a aigües poc profundes. L'associació també reclama reforçar les polítiques de prevenció amb més campanyes de sensibilització i programes educatius. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, aquest dilluns continua l'episodi de calor intensa, domini del sol durant tota la jornada i temperatures màximes entre els 30 i els 35 graus. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: Vine, fes més i refresca't.
7: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
6: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Matí 360.
1: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha anunciat la licitació del projecte de millora integral del tram nord del passeig de Fanals a Lloret de Mar. Ho ha dit aquest passat divendres en una visita al municipi prèvia a l'acte de lliurament de les banderes blaves d'aquest 2026.
2: Es va veure obligat a demanar una revisió dels procediments després del gran desastre del Isle of Wight Festival. Milers de fans es van demorar hores i hores després d'un... una tempesta, després d'una forta pluja. Els automòbils no van poder estacionar en els camps, que estaven totalment inundats, cosa que va provocar un embús monumental i unes 55.000 persones van quedar atrapades.
3: El Brexit ha contret un 8% del PIB del Regne Unit en 10 anys. La dependència comercial de la Unió Europea continua i s'ha substituït la immigració comunitària per la d'altres països.
2: A les 6 del matí o abans hi ha gent que hi ha amb la finestra oberta, sense el veí, que no sé què, arrenca el cotxe, no sé què, que sigui la moto, que sigui el gos,
4: això, si no
2: que es posa
4: al
2: balcó del costat. Tenen un gos llop que es posa allà, que es pensa que estia tan mig del Pirineu, allà a ullar en medio de la matinada, que dius, hola.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir, encara no has passat l'ITB?
1: I mira que ho té fàcil, en menys d'un minut demana cita contra l'autoITB.com.
0: Clar, pim-pam, passes l'ITB i ja poden començar les vacances.
1: Clar, quan ho fas amb temps tot és més fàcil.
2: Contra l'autoITB, la teva ITB de confiança.
0: Fes la inspecció contra l'autoITB.
1: I garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
3: Hola, Gala.
4: Hola. Com va la reforma del bany? Ja tens data?
3: Impossible. No trobo personal qualificat. És esgotador.
4: Truca a Dutxa Girona. Són especialistes en reformes de bany i canvis de banyera per dutxa. Bons i ràpids. Amb més de 25 anys d'experiència i amb la màxima garantia, ja que pagues al finalitzar la reforma. Si el bany vols renovar, a Dutxa Girona has de trucar. Apunta 670 78 22 26 o busca-ho a internet. Dutxa Girona.
5: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
6: Cansat de fitxar en un paper? Vine a Zeta Electrònica, el teu punt d'assessorament professional en productes electrònics, telecomunicacions i sistemes de seguretat, i troba la solució pel control de fitxatge de la teva empresa. Zeta Electrònica, des del 2011, la garantia per la teva llar i negoci. Estem a la carretera de Malgrat número 5 de Blanes i a zetaelectronica.com.
7: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Celebra Sant Joan amb JS Carnissers i gaudeix de carn de qualitat a preu d'escorxador. Lots per a 4 i 8 persones, secret de porc, botifarra, xurrasco, xurís i molta varietat de carn més. Reserva el teu avui mateix, estoc limitat. Celebra Sant Joan amb els millors sabors. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxi, dia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
1: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà i Palafolls. Alreidelarajola.com.
2: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
3: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
2: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
3: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
2: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
4: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
5: Més de 40 anys fent ràdio en català. Més de 40 anys fent ràdio de proximitat a la Selva i l'Alt Maresme. Ràdio Marina, sempre al teu costat.
6: Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.
7: Ràdio Marina.
8: Sempre al teu costat.

perseguint la nit, busquent la teva intimitat. Pures eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodi trillada. El ritme de la batxata per atavellada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe.

0: Aquest any, Valentine celebra 80 anys pintant llars i ho fem premiant la teva fidelitat. Acumula compres durant 4 mesos a les botigues Zin Valentine i emporta't maquinària professional. Zin Valentine. Pintem?
1: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
2: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús. També per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
3: Quilòmetre zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero, cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.
4: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: així com de l'actual equip directiu i direcció mèdica. Els centres passaran a operar progressivament sota la marca HM Creu Groga i es connectaran amb la xarxa hospitalària del grup a Barcelona. Segons les dues parts, l'operació no comportarà canvis immediats en l'atenció als pacients. IDIP Salut ha activat aquest estiu el programa de control sanitari de les platges de la Costa Brava, que arribarà a 81 espais litorals de 18 municipis gironins. La iniciativa inclou controls microbiològics a la sorra i analítiques per detectar la presència de legionel·la a les dutxes i rentapeus a les platges. Els treballs van començar a principis de juny amb les tasques de neteja i desinfecció de les instal·lacions. Entre els municipis participants hi ha Blanes, Lloret de Mar i Tossa de Mar. Els mostrejos de legionel·la es faran a partir de juliol i les analítiques de sorra es duran a terme durant els mesos de juliol i agost. El programa està impulsat per DIP Salut amb l'objectiu de reforçar les condicions sanitàries de les platges durant la temporada turística. I en clau general destaquem que Protecció Civil manté l'alerta del Procicat per l'onada de calor que afecta Catalunya i avisa d'un episodi de calor nocturna intensa entre avui dilluns i dimarts al litoral i prelitoral. L'avís per aquest dilluns afecta, entre d'altres, la comarca del Maresme. De fet, aquestes nits passades ja es van registrar mínimes molt elevades a la costa central amb 24,6 graus a Arenys o 24,3 a Mataró. Protecció Civil demana extremar les precaucions, especialment entre la gent gran, les persones amb malalties cròniques i aquelles que treballen o fan activitat física a l'aire lliure. Des de l'inici de l'episodi de calor, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 55 persones per afectacions relacionades amb les altes temperatures. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, aquest dilluns continua l'episodi de calor intensa, domini del sol durant tota la jornada, temperatures màximes entre els 30 i els 35 graus. Demà dimarts, les màximes es poden enfilar fins als 37 graus a les comarques de l'interior. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
3: Vine, fes més i refresca't.
4: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
3: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir, encara no has passat l'ITB?
1: I mira que ho té fàcil, en menys d'un minut demana cita a controlautoitb.com.
0: Clar, pim-pam, passes l'ITB i ja poden començar les vacances.
1: Clar, quan ho fas amb temps tot és més fàcil.
2: Controlautoitb, la teva ITB de confiança.
0: Fes la inspecció controlautoitb.
1: I garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
3: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
4: Necessites un sofallit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs d'1,35 per 400 euros, amb dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
5: Al matí 360 de Ràdio Marina, cada dia passen coses.
6: 100.000 persones del Maresme estan exposades al risc d'inundacions per les rieres.
7: Aquestes xifres i índexs de criminalitat són esporàdics o han vingut per quedar?
5: Moltes coses.
8: Vivim més que mai. L'esperança de vida a Catalunya augmenta i ja supera els 84 anys.
5: Aquesta setmana encendrem amb les veus moltes coses.
9: 20 d'abril.
10: I quina cançó, no l'aixafarem, la posarem sencera al final, ho prometem, però volem parlar sobre ella, aquesta mítica...
6: Perquè per mi és el clima 90 quilòmetres, no sé jo, eh? No sé com vas tu,
11: 90
6: de cames, eh?
11: 90 quilòmetres, Déu-n'hi-do, també. Sí.
12: És que és bo que els seus fills facin esport per salut i, en cap cas, per treure'ls de pobres.
10: Una comèdia diferent, molt i molt divertida, que es diu Les ovelles de Tarnit.
13: M'agrada pensar que m'entenen, però no deixen de ser ovelles.
14: Oh, però per què para ara?
15: Ara que estàvem a punt de saber qui és l'assassí.
5: Matí 360. De dilluns a divendres de 8 a 10 amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps?
1: A Centre Mèdic Alomar Blanes, gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i en només 48 hores.
0: Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon.
1: I ara, per una atenció encara més completa, nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera per a diagnòstics més precisos de càncer.
0: Amb la confiança de les principals mútues, truca'ns o visita'ns a Centre Mèdic Alomar.es.
1: Estem a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac, Mataró i a 25 centres més a Catalunya.
0: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
2: Saps que el Centre de Formació d'Adults Espiteus fan cursos d'accés directe a cicles formatius de grau mitjà i superior?
3: Ah, sí? I què més hi pots estudiar?
2: Cursos d'idiomes, informàtica i tots gratuïts i reconeguts oficialment per l'administració. Ah, i una novetat. Superant la prova d'accés a grau superior, obtens un equivalent laboral al batxillerat i serveix per a presentar-se a diferents oposicions.
3: Genial!
2: Centre de Formació d'Adults Espiteus. Inscripcions del 19 al 26 de juny. Places limitades. Per a més informació, truca al telèfon 972 35 09 18.
4: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
5: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
1: Celebra Sant Joan amb JS Carnissers i gaudeix de carn de qualitat a preu d'escorxador. Lots per a 4 i 8 persones, secret de porc, botifarra, xurrasco, xurís i molta varietat de carn més. Reserva el teu avui mateix, estoc limitat. Celebra Sant Joan amb els millors sabors. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxi, dia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Celrà. Més info a jscarnissers.com.
2: Outlet Ritual Shoes, liquidació de marques, Skechers, Adidas, Nike, Puma i molt més a partir de 29,95 €. Esportiva Replic a 12 €. També sabates per a senyora i senyor, espardenyes, ho tenim tot per als teus peus. Vine, o si ho prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Outlet Ritual Shoes, al carrer mossèn Cinto Verdaguer 29 d'Hostalric.
3: Ràdio Marina, sempre al teu costat. Ràdio.

Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Avança't a l'estiu amb Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 3.
3: Sempre al teu costat.
4: Ràdio Marina.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
5: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
6: Unes 175 persones han participat aquest diumenge en una marxa lenta a Maçanet de la Selva per reclamar al Departament d'Educació que acceleri la construcció del nou institut del municipi. La mobilització, convocada per

0: total s'han produït 10 peces audiovisuals, 9 dedicades a negocis i productes de proximitat i una de resum que es difondran a través de les xarxes socials. L'Ajuntament explica que l'objectiu és reforçar la identitat de Tossa, combatre l'estacionalitat turística i potenciar la creació de productes vinculats al territori. La campanya compta amb la participació de diversos comerços i productors locals. I en clau general destaquem que el Servei Català de Trànsit preveu una mobilitat molt elevada amb motiu de la Revetlla i el festiu de Sant Joan. Entre aquest dimarts al migdia i la mitjanit es calcula que uns 490.000 vehicles sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona, mentre que dimecres en retornaran prop de 240.000. Principalment a partir del migdia, Trànsit fa una crida a la prudència al volant, especialment perquè l'operació coincideix amb l'onada de calor que afecta Catalunya. També recorda que l'única taxa segura d'alcohol i drogues és zero. Per reforçar la seguretat durant la revetlla, els Mossos d'Esquadra desplegaran 52 controls específics a la xarxa viària catalana. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dimarts segueix l'onada de calor amb temperatures que s'enfilen una mica més a l'interior i poden arribar als 37 graus a la costa. Les màximes seran de 30. De moment això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
3: Vine, fes més i refresca't.
4: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
3: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Matí 360.
1: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha anunciat la licitació del projecte de millora integral del tram nord del passeig de Fanals a Lloret de Mar. Ho ha dit aquest passat divendres en una visita al municipi prèvia a l'acte de lliurament de les banderes blaves d'aquest 2026.
2: Es va veure obligat a demanar una revisió dels procediments després del gran desastre del Isle of Wight Festival. Milers de fans es van demorar hores i hores després d'una tempesta, després d'una forta pluja. Els automòbils no van poder estacionar en els camps, que estaven totalment inundats, cosa que va provocar un embús monumental i unes 55.000 persones van quedar atrapades.
3: El Brexit ha contret un 8% del PIB del Regne Unit en 10 anys. La dependència comercial de la Unió Europea continua i s'ha substituït la immigració comunitària per la d'altres països.
2: A les 6 del matí o abans hi ha gent que hi ha amb la finestra oberta sense el veí, que no sé què, arrenca el cotxe, no sé què, que sigui la moto, que sigui el gos,
4: això, si no
2: que es posa
4: al
2: balcó del costat. Tenen un gos llop que es posa allà, que es pensa que estia tan mig del Pirineu, allà a ullar en medio de la matinada, que dius, hola.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina.
5: Al teu costat.

0: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral. La teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar. Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Al matí 360 de Ràdio Marina, cada dia passen coses.
4: 100.000 persones del Maresme estan exposades al risc d'inundacions per les rieres.
5: Aquestes xifres i índexs de criminalitat són esporàdics o han vingut per quedar?
3: Moltes coses.
6: Vivim més que mai, l'esperança de vida a Catalunya augmenta i ja supera els 84 anys.
7: Aquesta setmana encendrem amb les veus
3: moltes coses. 20 d'abril.
8: I quina cançó, no la xafarem, la posarem sencera al final, ho prometem, però volem parlar sobre ella, aquesta mítica.
4: Perquè per mi és aquí 90 quilòmetres, no sé jo, no sé com vas tu.
9: 90 quilòmetres, déu-n'hi-do també. Sí.
10: És que és bo que els seus fills facin esport per salut i en cap cas per treure'ls de pobres.
8: Una comèdia diferent, molt i molt divertida, que es diu Les ovelles de Tatí.
11: M'agrada pensar que mantenen, però no deixen de ser ovelles.
12: Ah, però per què para ara?
13: Ara que estàvem a punt de saber qui és l'assassí.
3: Matí 360. De dilluns a divendres de 8 a 10 amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
1: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
2: Una iniciativa de Vital Dent.
3: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vital Dent Blanes.
4: Vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir, encara no has passat l'ITB?
5: I mira que ho té fàcil, en menys d'un minut demana cita a controlautoitb.com.
4: Clar, pim-pam, passes l'ITB i ja poden començar les vacances.
5: Clar, quan ho fas amb temps tot és més fàcil.
6: Controlautoitb, la teva ITB de confiança.
4: Fes la inspecció controlautoitb.
5: I garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
7: Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: A Sunyer Il·luminació t'hem preparat una exposició de ventiladors de sostre amb llum LED, perquè aquest estiu la calor passi volant pel teu costat. De fàcil instal·lació i poc consum energètic. Amb els ventiladors, a més de cuidar el medi ambient, cuidaràs la teva butxaca. Sunyer, tot en il·luminació. 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Monte Carlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes, i a sunyeriluminacion.com.
1: Aquí teniu el cruixent d'ametlla i parmesà.
2: Uf, quina pinta!
3: Crec que passo del cruixent. No teniu algun aperitiu més fàcil de mastegar?
2: Per què?
3: Tinc una dent molt tocada i no mossego amb la mateixa seguretat.
2: Home, doncs posa-hi remei.
4: Torna a gaudir de cada mossegada amb seguretat i naturalitat. A Clínica Dental Illa de Salut t'oferim solucions duradores en implants i pròtesi amb finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
5: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
6: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 4.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha anunciat la licitació del projecte de millora integral del tram nord del Passeig de Fanals. Ho ha dit aquesta passada setmana en una visita al municipi prèvia a l'acte de lliurament de les banderes blaves 2026. El projecte afecta un tram de 569 metres de longitud situat entre el punt on van finalitzar les obres d'emergència executades l'any 2024 pels temporals i l'extrem nord-est de la platja. L'actuació, valorada en 2,2 milions d'euros, permetrà completar la rehabilitació del passeig marítim i culminarà amb altres parts de la concessió a l'Ajuntament de Lloret de Mar. I Renfe reforçarà el servei de Rodalies durant la revetlla de Sant Joan per facilitar els desplaçaments cap a les zones costaneres amb més afluència de visitants. Els reforços se centraran especialment en les connexions entre Barcelona i el Maresme, així com amb el litoral del Garraf. A la línia R1 s'han programat dos trens especials la nit del 23 de juny entre l'Hospitalet de Llobregat i Mataró, i també s'incrementarà la

0: Fundats, l'associació també reclama reforçar les polítiques de prevenció amb més campanyes de sensibilització i programes educatius. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, aquest dilluns continua l'episodi de calor intensa, domini del sol durant tota la jornada i temperatures màximes entre els 30 i els 35 graus. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
3: Vine, fes més i refresca't.
4: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
3: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Climatec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
1: Aquest any, Valentine celebra 80 anys pintant llars i ho fem premiant la teva fidelitat. Acumula compres durant 4 mesos a les botigues Zin Valentine i emporta't maquinària professional. Zin Valentine. Pintem?
2: Celebra Sant Joan amb JS Carnissers i gaudeix de carn de qualitat a preu d'escorxador. L'os per a 4 i 8 persones, secret de porc, botifarra, xurrasco, xurís i molta varietat de carn més. Reserva el teu avui mateix, estoc limitat. Celebra Sant Joan amb els millors sabors. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxi, dia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Celrà. Més info a jscarnissers.com.
3: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-los sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes número 100.
4: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
5: El lema d'aquesta setmana, el Mundial de Futbol, i de futbol va la cosa. Les nostres tres propostes competien entre si, per una banda, titans internacionals versus titans catalans. I utilitzant argot futbolístic, les classificacions han variat. Els vots, però no les posicions. El tema oficial de la Copa del Món Alemanya 2006, Love Generation de Bob Sinclair, ha quedat en tercera posició, amb l'11% dels vostres vots. Seguit pel motivador Eye of the Tiger, el gran tema de Survivor, que s'utilitza de manera recurrent com a intro a l'inici de partits transcendentals i que ha quedat amb el 32% dels vots. Això significa que els titans catalans són els que han guanyat aquesta setmana. Amics de les arts i de tallets. Un tema amb gran sentit de l'humor i que parla de tàctica. 4-3-3, des de l'àlbum Bed and Breakfast de l'any 2009. Aquesta és la cançó que heu triat com a cançó de la setmana, 57% dels vostres vots. Sembla que fos ahir, però ja han passat 20 anys. I ho han celebrat amb un àlbum amb 20 col·laboracions que es diu 20 anys, 20 cançons. Sidoní, Sergio Dalma, Lluís Gavaldà, La Pagatina, i en aquesta ocasió, And the Diets, així sona aquesta versió actualitzada del 4-3-3 dels Amics de les Arts.
6: Amb un bon 11 inicial, vull guanyar 3 punts de

0: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: 57% dels vostres vots que han donat aquesta setmana als Amics de les Arts i de Tallats, el triomf perquè es converteixin en la nostra cançó de la setmana.

0: Doncs m'he comprat un Avito de Mercedes-Benz amb tecnologia avançada.
1: Ah, sí? I què més?
0: I gran volum de càrrega, portes corredisses, càmera d'aparcament de 360 graus i acord de servei Service Care.
1: Doncs sí que n'hi havia més.
0: Amb Mercedes-Benz, la teva Avito només és l'inici.
2: Vine a Garatge Plana de Vilamalla, Fornells de la Selva o Blanes o truca al 673 137 137.
3: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà i Palafolls. alreidelarajola.com.
4: La teva casa canvia, el teu estil canvia, els nostres mobles també. A Francesc Torró Mobiliari portem dècades creant qualitat i combinant disseny i tendència. Descobreix una nova manera de viure la teva llar. Francesc Torró Mobiliari, solucions per la llar, perquè la teva casa parla de tu. Us esperem a l'Avinguda Costa Brava 37 de Malgrat.
5: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
6: Marina360.cat, el portal de continguts digitals de Ràdio Marina.

0: sol, de recetes, temps per compartir i un lloc on ho tens tot. Aquest estiu fes parada al Parc Comercial Espai Susanna. Un espai per passejar, trobar-te, gaudir d'una bona estona i descobrir tot el que necessites pel teu dia a dia, amb activitats pels més petits i propostes per tota la família. Parc Comercial Espai Susanna, el teu punt de trobada, a la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susanna, obert tot l'any.
1: Vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir, encara no has passat l'ITV?
2: I mira que ho té fàcil, en menys d'un minut demana cita a controlautoitv.com.
1: Clar, pim-pam, passes l'ITV i ja poden començar les vacances.
2: Clar, quan ho fas amb temps, tot és més fàcil.
3: Controlautoitv, la teva ITV de confiança.
1: Fes la inspecció a controlautoitv.
2: I garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
4: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
5: Ràdio Marina, sempre al

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me?
1: Avança't a l'estiu amb Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
2: Ràdio Marina.
1: Són les 5.
3: Sempre al teu costat.
4: Ràdio Marina.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
5: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
6: Akeba Hospitals ha incorporat el grup Creu Groga a la seva xarxa assistencial, una operació que reforça la seva presència a Catalunya i amplia la seva activitat al Maresme i a les comarques gironines. L'acord inclou la integració dels centres de Calella, Mataró i Blanes, entre d'altres, i també garanteix la continuïtat dels més de 250 professionals que actualment formen part de la plantilla, així com de l'actual equip directiu i direcció mèdica. Els centres passaran a operar progressivament sota la marca Akeba Creu Groga i es connectaran amb la xarxa hospitalària del grup a Barcelona. Segons les dues parts, l'operació no comportarà canvis immediats en l'atenció als pacients. IDIP Salut ha activat aquest estiu el programa de control sanitari de les platges de la Costa Brava, que arribarà a 81 espais litorals de 18 municipis gironins. La iniciativa inclou controls microbiològics a la sorra i analítiques per detectar la presència de legionel·la a les dutxes i rentapeus a les platges. Els treballs van començar a principis de juny amb les tasques de neteja i desinfecció de les instal·lacions. Entre els municipis participants hi ha Blanes, Lloret de Mar i Tossa de Mar. Els mostrejos de legionel·la es faran a partir de juliol i les analítiques de sorra es duran a terme durant els mesos de juliol i agost. El programa està impulsat per DIP Salut amb l'objectiu de reforçar les condicions sanitàries de les platges durant la temporada turística. I en clau general destaquem que Protecció Civil manté l'alerta del Procicat per l'onada de calor que afecta Catalunya i avisa d'un episodi de calor nocturna intensa entre avui dilluns i dimarts al litoral i prelitoral. L'avís per aquest dilluns afecta, entre d'altres, la comarca del Maresme. De fet, aquestes nits passades ja es va registrar mínimes molt elevades a la costa central amb 24,6 graus a Arenys o 24,3

0: Moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius. Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
2: Vine, fes més i refresca't.
3: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
2: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Matí 360.
1: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha anunciat la licitació del projecte de millora integral del tram nord del passeig de Fanals. A Lloret de Mar ho ha dit aquest passat divendres en una visita al municipi prèvia a l'acte de lliurament de les banderes blaves d'aquest 2026.
2: Es va veure obligat a demanar una revisió dels procediments després del gran desastre del Isle of Wight Festival. Milers de fans es van demorar hores i hores després d'un... una tempesta, després de la forta pluja. Els automòbils no van poder estacionar en els camps, que estaven totalment inundats, cosa que va provocar un embús monumental i unes 55.000 persones van quedar atrapades.
3: El Brexit ha contret un 8% del PIB del Regne Unit en 10 anys. La dependència comercial de la Unió Europea continua i s'ha substituït la immigració comunitària per la d'altres països.
2: A les 6 del matí o abans hi ha gent que hi ha amb la finestra oberta sense el veí, que no sé què, arrenca el cotxe, no sé què, que sigui la moto, que sigui el gos,
4: això, si no
2: que es posa
4: al
2: balcó del costat. Tenen un gos llop que es posa allà, que es pensa que estia tan mig del Pirineu, allà a ullar en medio de la matinada, que dius, hola.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Clara, com va aquella molèstia al genoll?
1: Molt bé. Vaig anar al centre mèdic a l'Omar Blanes i en menys de 48 hores ja tenia els resultats de la ressonància.
0: Genial. I TAC també, oi?
1: Sí. I ara, amb el nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera, ja no hem de desplaçar-nos fora per diagnòstics oncològics. Ho tenim tot a Blanes.
0: Uau, tecnologia d'última generació, col·laboració amb les principals mútues, proximitat i rapidesa. Totes les tècniques per al diagnòstic que necessites.
1: I amb centres a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i molts més arreu de Catalunya.
2: Demana cita a Centre Mèdic Alomar Ponés o truca'ns. Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
3: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
4: Com la pizza del pomodoro.
2: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
1: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-lo sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes número 100.
5: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Juny, vine a gaudir de mil i una maneres de fer els fideus a Tossa de Mar. Bona cuina, ambient acollidor i el millor de la Costa Brava per compartir amb família, amb amics o amb bona companyia. Descobreix receptes tradicionals i creatives als restaurants de la vila i deixa't enamorar per Tossa. Més informació a visittossa.com.
1: Edificar.com, refresquem els preus. Cotxes d'ocasió, seminous i quilòmetre zero revisats i amb 3 anys de garantia. Quotes flexibles i preus rebaixats. Tenim el cotxe que busques, segur. Ens trobaràs a Girona, Fornells de la Selva i Edificar.com. Som de confiança. Som d'aquí.
2: I tu? Encara et dutxes a la banyera? Truca'ns ja. A Dutxa Girona te la canviem per una dutxa antilliscant amb tots els seus beneficis. Estalvi d'aigua, seguretat i comoditat. A Dutxa Girona treballem amb productes nacionals de primera qualitat. Cerca'ns a Google. Dutxa Girona. Pressupost en 24 hores per WhatsApp al 670 78 22 26. Si la banyera vols canviar, a Dutxa Girona has de trucar. 670 78 22 26. Truca'ns.
3: Ràdio Marina i Serres Immobiliàries t'acosten l'actualitat del sector immobiliari. Cada setmana, un nou tema al matí 360 i en format podcast a marina360.cat i a les xarxes socials de Ràdio Marina. Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972 33 45 00. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina.
4: L'agenda de Ràdio Marina.
5: Morella Òptica t'ofereix aquest espai.
6: Comencem l'agenda d'activitats de la setmana i ho fem a Blanes, perquè a partir de demà, dia 23, s'obre la Torre del Castell de Sant Joan i també demà la Revetlla de Sant Joan a Blanes amb gegants, la flameta, l'encesa de la foguera i concerts, tot plegat a partir de les 6 de la tarda. A Lloret de Mar demà també a partir de les 8 arribada de la Flama del Canigó i també destaquem l'exposició dedicada als 75 anys del Casal de l'Obrera. Són els darrers dies per visitar-la a la Masia de Can Sargossa. Estarà oberta fins al 30 de juny. A Tossa de Mar s'estan celebrant les jornades gastronòmiques Mil i una maneres de fer els fideus, una campanya en què participen 16 restaurants i que està disponible fins al 28 de juny. A Calella s'està celebrant aquests dies el Folk Festival, durarà fins al 3 de juliol. Es fa tant a la plaça de l'Ajuntament com a la plaça de l'Església. Es pot consultar tota la programació a la pàgina web. A Pineda de Mar destaquem dues coses. Fins al dia 24, a la Festa Major Petita de Sant Joan, amb tot tipus d'activitats programades, i també destaquem que ha començat la segona edició de l'Estiuejat, una programació que s'allarga fins al 30 d'agost. Hi ha un total de 31 espectacles programats a diferents disciplines. I a Palafolls, aquest 26, 27 i 28 de juny, fem Palafolls. El festival combina música en directe, restauració al carrer i ofertes comercials especials.
4: L'agenda de Ràdio Marina.
5: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
4: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
1: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà i Palafolls. elreidelarajola.com.
2: Saps que el Centre de Formació d'Adults Espiteus fan cursos d'accés directe a cicles formatius de grau mitjà i superior?
3: Ah, sí? I què més hi pots estudiar?
2: Cursos d'idiomes, informàtica, i tots gratuïts i reconeguts oficialment per l'administració. Ah, i una novetat? Superant la prova d'accés a grau superior, obtens un equivalent laboral al batxillerat i serveix per a presentar-se a diferents oposicions.
3: Genial!
2: Centre de Formació d'Adults Espiteus. Inscripcions del 19 al 26 de juny. Places limitades. Per a més informació, truca al telèfon 972 35 09 18.
4: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 6.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: Unes 175 persones han participat aquest diumenge en una marxa lenta a Maçanet de la Selva per reclamar al Departament d'Educació que acceleri la construcció del nou institut del municipi. La mobilització, convocada per la taula de treball de Maçanet de la Selva, va recórrer el tram entre l'Ajuntament i la rotonda d'accés a l'AP7 i la C35, coincidint amb l'operació retorn del cap de setmana. Els participants denuncien que el projecte acumula anys de retard i consideren insuficient que l'inici de les obres no estigui previst fins al 2031. També recorden que els terrenys per construir el nou centre educatiu ja van ser cedits a la Generalitat fa 3 anys. La plataforma ha anunciat que estudiarà noves accions reivindicatives per reclamar una solució definitiva. I també destaquem que Tossa de Mar ha impulsat una nova campanya per promocionar el comerç i el producte local sota el lema Tossa es viu tot l'any amb tu. La iniciativa inclou una sèrie de vídeos que donen visibilitat a establiments i productes singulars del municipi. En total s'han produït 10 peces audiovisuals, 9 dedicades a negocis i productes de proximitat i una de resum que es difondran a través de les xarxes socials. L'Ajuntament explica que l'objectiu és reforçar la identitat de Tossa, combatre l'estacionalitat turística i potenciar la creació de productes vinculats al territori. La campanya compta amb la participació de diversos comerços i productors locals. I en clau general destaquem que el Servei Català de Trànsit preveu una mobilitat molt elevada amb motiu de la Revetlla i el festiu de Sant Joan. Entre aquest dimarts al migdia i la mitjanit es calcula que uns 490.000 vehicles sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona, mentre que dimecres en retornaran prop de 240.000. Principalment a partir del migdia, Trànsit fa una crida a la prudència al volant, especialment perquè l'operació coincideix amb l'onada de calor que afecta Catalunya. També recorda que l'única taxa segura d'alcohol i drogues és zero. Per reforçar la seguretat durant la revetlla, els Mossos d'Esquadra desplegaran 52 controls específics a la xarxa viària catalana. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dimarts segueix l'onada de calor amb temperatures que s'enfilen una mica més a l'interior i poden arribar als 37 graus a la costa. Les màximes seran de 30. De moment això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina.

0: Matí 360.
1: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha anunciat la licitació del projecte de millora integral del tram nord del passeig de Fanals a Lloret de Mar. Ho ha dit aquest passat divendres en una visita al municipi prèvia a l'acte de lliurament de les banderes blaves d'aquest 2026.
2: Es va veure obligat a demanar una revisió dels procediments després del gran desastre del Isle of Wight Festival. Milers de fans es van demorar hores i hores després d'un... una tempesta, després d'una forta pluja. Els automòbils no van poder estacionar en els camps, que estaven totalment inundats, cosa que va provocar un embús monumental i unes 55.000 persones van quedar atrapades.
3: El Brexit ha contret un 8% del PIB del Regne Unit en 10 anys. La dependència comercial de la Unió Europea continua i s'ha substituït la immigració comunitària per la d'altres països.
2: A les 6 del matí o abans hi ha gent que hi ha amb la finestra oberta sense el veí, que no sé què, arrenca el cotxe, no sé què, que si la moto, que si el gos,
4: això, si no
2: que es posa
4: al
2: balcó del costat.
4: Les escombraries, no?
2: Tenen un gos llop que es posa allà, que es pensa que estia tan mig del Pirineu, allà a ullar en medio de la matinada, que dius, hola.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
1: Aquest any, Valentine celebra 80 anys pintant llars i ho fem premiant la teva fidelitat. Acumula compres durant 4 mesos a les botigues Thin Valentine i emporta't maquinària professional. Thin Valentine. Pintem?
2: Vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir, encara no has passat l'ITB?
3: I mira que ho té fàcil, en menys d'un minut demana cita a controlautoitb.com.
2: Clar, pim-pam, passes l'ITB i ja poden començar les vacances.
3: Clar, quan ho fas amb temps tot és més fàcil.
4: Controlautoitb, la teva ITB de confiança.
2: Fes la inspecció a controlautoitb.
3: I garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
5: Ràdio Marina, sempre al teu costat. Ràdio Marina. Come here, baby.

0: Doncs m'he comprat un Avito de Mercedes-Benz amb tecnologia avançada.
1: Ah, sí? I què més?
0: I gran volum de càrrega, portes corredisses, càmera d'aparcament de 360 graus i acord de servei Service Care.
1: Doncs sí que n'hi havia més.
0: Amb Mercedes-Benz, la teva Avito només és l'inici.
2: Vine a Garatge Plana de Vilamalla, Fornells de la Selva o Blanes o truca al 673 137 137.
3: Outlet Ritual Shoes, liquidació de marques, Skechers, Adidas, Nike, Puma i molt més a partir de 29,95 €. Esportiva Replic a 12 €. També sabates per a senyora i senyor, espardenyes, ho tenim tot per als teus peus. Vine, o si ho prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Outlet Ritual Shoes, al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 29 d'Hostalric.
4: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva correduria d'assegurances de salut.
5: Ràdio Marina.

0: Market Sant Joan. Vine al restaurant Bugui a gaudir de la millor gastronomia local amb el menú especial del nostre xef Òscar, especialitzat en peix, marisc i arrossos. Un Sant Joan especial en un ambient acollidor a vora mar. Reserva ja trucant al 972 33 60 64 i celebra la teva revetlla amb el sabor del Mediterrani. Restaurant Bugui de Blanes. T'hi esperem!
1: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
2: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
3: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
4: Celebra Sant Joan amb JS Carnissers i gaudeix de carn de qualitat a preu d'escorxador. L'os per a 4 i 8 persones, secret de porc, botifarra, xurrasco, xurís i molta varietat de carn més. Reserva el teu avui mateix, estoc limitat. Celebra Sant Joan amb els millors sabors. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxi, dia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Celrà. Més info a jsacarnissers.com.
5: Ràdio Marina, 100.

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 7.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha anunciat la licitació del projecte de millora integral del tram nord del passeig de Fanals. Ho ha dit aquesta passada setmana en una visita al municipi prèvia a l'acte de lliurament de les banderes blaves 2026. El projecte afecta un tram de 569 metres de longitud situat entre el punt on van finalitzar les obres d'emergència executades l'any 2024 pels temporals i l'extrem nord-est de la platja. L'actuació, valorada en 2,2 milions d'euros, permetrà completar la rehabilitació del passeig marítim i culminarà amb altres parts de la concessió a l'Ajuntament de Lloret de Mar. I Renfe reforçarà el servei de Rodalies durant la revetlla de Sant Joan per facilitar els desplaçaments cap a les zones costaneres amb més afluència de visitants. Els reforços se centraran especialment en les connexions entre Barcelona i el Maresme, així com amb el litoral del Garraf. A la línia R1 s'han programat dos trens especials la nit del 23 de juny entre l'Hospitalet de Llobregat i Mataró, i també s'incrementarà la capacitat d'altres serveis habituals que connecten amb Calella. A més, l'operadora garantirà freqüències de pas d'uns 30 minuts en les principals línies durant els moments de més mobilitat i desplegarà un dispositiu especial amb 86 vigilants addicionals. I en clau general destaquem que l'Associació d'Empreses Catalanes de Salvament Aquàtic ha fet una crida a extremar les precaucions a platges, piscines i altres espais aquàtics durant l'estiu després de les darreres morts registrades aquesta setmana a la costa catalana. L'entitat recorda que la bandera groga indica una situació de risc i adverteix que no s'ha d'interpretar com una situació de normalitat. En aquests casos recomana banyar-se en zones on es pugui tocar fons, evitar allunyar-se de la riba i limitar l'activitat a aigües poc profundes. L'associació també reclama reforçar les polítiques de prevenció amb més campanyes de sensibilització i programes educatius. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, aquest dilluns continua l'episodi de calor intensa, domini del sol durant tota la jornada i temperatures màximes entre els 30 i els 35 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: Vine, fes més i refresca't.
7: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
6: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Matí 360.
1: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha anunciat la licitació del projecte de millora integral del tram nord del passeig de Fanals a Lloret de Mar. Ho ha dit aquest passat divendres en una visita al municipi prèvia a l'acte de lliurament de les banderes blaves d'aquest 2026.
2: Es va veure obligat a demanar una revisió dels procediments després del gran desastre del Isle of Wight Festival. Milers de fans es van demostrar

0: Hores, hores i hores després d'una tempesta, després d'una forta pluja, els automòbils no van poder estacionar en els camps, que estaven totalment inundats, cosa que va provocar un embús monumental i unes 55.000 persones van quedar atrapades.
1: El Brexit ha contret un 8% del PIB del Regne Unit en 10 anys. La dependència comercial de la Unió Europea continua i s'ha substituït la immigració comunitària per la d'altres països.
0: A les 6 del matí o abans hi ha gent que hi ha amb la finestra oberta, sense el veí, que no sé què, arrenca el cotxe, no sé què, que sigui la moto, que sigui el gos, que es posa al balcó del costat. Tenen un gos llop que es posa allà, que es pensa que estia tan mig del Pirineu, allà a ullar en medio de la matinada, que dius, hola.
2: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
1: Necessites un sofà llit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs a 35 per 400 euros, en dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
2: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir, encara no has passat l'ITB?
1: I mira que ho té fàcil, en menys d'un minut demana cita a controlautoitb.com.
0: Clar, pim-pam, passes l'ITB i ja poden començar les vacances.
1: Clar, quan ho fas amb temps, tot és més fàcil.
2: Controlautoitb, la teva ITB de confiança.
0: Fes la inspecció a controlautoitb.
1: I garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
3: Vine a la Revetlla de Sant Joan del xef Raimundo, el restaurant El Reno, amb una vaca rostida i deliciosos plats en el seu menú. Actuacions del duo Kiko, Cantant sense fronteres, Javier Ginés i Katia Estrada. Atraccions per als més petits i per als més atrevits, el toro mecànic. I el gran sorteig de 1.000 euros. Vine a la Revetlla del restaurant El Reno. Reserves i informació al 972 37 05 93.
4: Et busco i t'aviso.
5: Quilòmetre zero. Artistes emergents. Estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.
6: Ràdio Marina. Notícies, podcast, ràdio en directe. Marina360.cat.

0: Aquest any, Valentine celebra 80 anys pintant llars i ho fem premiant la teva fidelitat. Acumula compres durant 4 mesos a les botigues Zin Valentine i emporta't maquinària professional. Zin Valentine. Pintem?
1: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
2: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista? Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 8.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: Akeba Hospitals ha incorporat el grup Creu Groga a la seva xarxa assistencial, una operació que reforça la seva presència a Catalunya i amplia la seva activitat al Maresme i a les comarques gironines. L'acord inclou la integració dels centres de Calella, Mataró i Blanes, entre d'altres, i també garanteix la continuïtat dels més de 250 professionals que actualment formen part de la plantilla, així com de l'actual equip directiu i direcció mèdica. Els centres passaran a operar progressivament sota la marca Akeba Creu Groga i es connectaran amb la xarxa hospitalària del grup a Barcelona. Segons les dues parts, l'operació no comportarà canvis immediats en l'atenció als pacients. IDIP Salut ha activat aquest estiu el programa de control sanitari de les platges de la Costa Brava, que arribarà a 81 espais litorals de 18 municipis gironins. La iniciativa inclou controls microbiològics de la sorra i analítiques per detectar la presència de legionel·la a les dutxes i rentapeus a les platges. Els treballs van començar a principis de juny amb les tasques de neteja i desinfecció de les instal·lacions. Entre els municipis participants hi ha Blanes, Lloret de Mar i Tossa de Mar. Els mostrejos de legionel·la es faran a partir de juliol i les analítiques de sorra es duran a terme durant els mesos de juliol i agost. El programa està impulsat per DIP Salut amb l'objectiu de reforçar les condicions sanitàries de les platges durant la temporada turística. I en clau general destaquem que Protecció Civil manté l'alerta del Procicat per l'onada de calor que afecta Catalunya i avisa d'un episodi de calor nocturna intensa entre avui dilluns i dimarts al litoral i prelitoral. L'avís per aquest dilluns afecta, entre d'altres, la comarca del Maresme. De fet, aquestes nits passades ja es va registrar mínimes molt elevades a la costa central amb 24,6 graus a Arenys o 24,3 a Mataró. Protecció Civil demana extremar les precaucions, especialment entre la gent gran, les persones amb malalties cròniques i aquelles que treballen o fan activitat física a l'aire lliure. Des de l'inici de l'episodi de calor, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 55 persones per afectacions relacionades amb les altes temperatures. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, aquest dilluns continua l'episodi de calor intensa, domini del sol durant tota la jornada, temperatures màximes entre els 30 i els 35 graus. Demà dimarts, les màximes es poden enfilar fins als 37 graus a les comarques de l'interior. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: Vine, fes més i refresca't.
7: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
6: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
1: Cansat de fitxar en un paper? Vine a Zeta Electrònica, el teu punt d'assessorament professional en productes electrònics, telecomunicacions i sistemes de seguretat, i troba la solució pel control de fitxatge de la teva empresa. Zeta Electrònica, des del 2011, la garantia per la teva llar i negoci. Estem a la carretera de Malgrat número 5 de Blanes i a zetaelectronica.com.
2: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps? Nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera a Blanes. La imatge molecular permet detectar i tractar malalties en fases molt inicials i també fer un seguiment precís dels tractaments. Centre Mèdic Alomar Blanes. Gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i només en 48 hores. Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon. Amb la confiança de les principals mútues. Estem a Planes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i 25 centres més a Catalunya.
3: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
4: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Celebra Sant Joan amb JS Carnissers i gaudeix de carn de qualitat a preu d'escorxador. Lots per a 4 i 8 persones, secret de porc, botifarra, xurrasco, xurís i molta varietat de carn més. Reserva el teu avui mateix, estoc limitat. Celebra Sant Joan amb els millors sabors. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxi, dia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
1: Vaig trobar el teu cosí i ja li vaig dir, encara no has passat l'ITV?
2: I mira que ho té fàcil, en menys d'un minut demana cita a controlautoitv.com.
1: Clar, pim-pam, passes l'ITV i ja poden començar les vacances.
2: Clar, quan ho fas amb temps tot és més fàcil.
3: Controlautoitv, la teva ITV de confiança.
1: Fes la inspecció controlautoitv.
2: I garanteix tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
4: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
5: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: La Masia Tordera.
1: A aquesta revetlla de Sant Joan, vine a la Masia Tordera. Un gran sopar amb coca, cava i el gran espectacle La Masia. Música en viu i DJ. I de matinada, xurros amb xocolata. I tot per tan sols 47 euros per persona. I els nens amb un 50% de descompte. Feu la vostra reserva a lamasiatordera.com. Celebra l'inici de l'estiu amb la millor revetlla.
2: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
3: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
2: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
3: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
2: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
4: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
5: Al matí 360 de Ràdio Marina, cada dia passen coses.
6: 100.000 persones del Maresme estan exposades al risc d'inundacions per les rieres.
7: Aquestes xifres i índexs de criminalitat són esporàdics o han vingut per quedar?
5: Moltes coses.
8: Vivim més que mai, l'esperança de vida a Catalunya augmenta i ja supera els 84 anys.
9: Aquesta setmana encendrem amb les veus
5: moltes coses. 20 d'abril.
10: I quina cançó, no l'aixafarem, la posarem sencera al final, ho prometem, però volem parlar sobre ella, aquesta mítica. Sí,
6: perquè per mi ser clima 90 quilòmetres, no sé jo, no sé com vas tu.
11: 90 quilòmetres, déu-n'hi-do, també. Sí.
12: És que és bo que els seus fills facin esport per salut i, en cap cas, per treure'ls de pobres.
10: Una comèdia diferent, molt i molt divertida, que es diu Les Ovelles de Tenir.
13: M'agrada pensar que m'entenen, però no deixen de ser ovelles.
14: Oh, però per què para ara?
15: Ara que estàvem a punt de saber qui és l'assassí.
5: Matí 360, de dilluns a divendres de 8 a 10, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 9.
2: Sempre al teu costat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
3: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
4: Unes 175 persones han participat aquest diumenge en una marxa lenta a Maçanet de la Selva per reclamar al Departament d'Educació que acceleri la construcció del nou institut del municipi. La mobilització, convocada per la taula de treball de Maçanet de la Selva, va recórrer el tram entre l'Ajuntament i la rotonda d'accés a l'AP7 i la C35, coincidint amb l'operació retorn del cap de setmana. Els participants denuncien que el projecte acumula anys de retard i consideren insuficient que l'inici de les obres no estigui previst fins al 2031. També recorden que els terrenys per construir el nou centre educatiu ja van ser cedits a la Generalitat fa 3 anys. La plataforma ha anunciat que estudiarà noves accions reivindicatives per reclamar una solució definitiva. I també destaquem que Tossa de Mar ha impulsat una nova campanya per promocionar el comerç i el producte local sota el lema Tossa es viu tot l'any amb tu. La iniciativa inclou una sèrie de vídeos que donen visibilitat a establiments i productes singulars del municipi. En total s'han produït 10 peces audiovisuals, 9 dedicades a negocis i productes de proximitat i una de resum que es difondran a través de les xarxes socials. L'Ajuntament explica que l'objectiu és reforçar la identitat de Tossa, combatre l'estacionalitat turística i potenciar la creació de productes vinculats al territori. La campanya compta amb la participació de diversos comerços i productors locals. I en clau general destaquem que el Servei Català de Trànsit preveu una mobilitat molt elevada amb motiu de la revetlla i el festiu de Sant Joan. Entre aquest dimarts al migdia i la mitjanit es calcula que uns 490.000 vehicles sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona, mentre que dimecres en retornaran prop de 240.000. Principalment a partir del migdia, Trànsit fa una crida a la prudència al volant, especialment perquè l'operació coincideix amb l'onada de calor que afecta Catalunya. També recorda que l'única taxa segura d'alcohol i drogues és zero. Per reforçar la seguretat durant la revetlla, els Mossos d'Esquadra desplegaran 52 controls específics a la xarxa viària catalana. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dimarts segueix l'onada de calor amb temperatures que s'enfilen una mica més a l'interior i poden arribar als 37 graus a la costa. Les màximes seran de 30. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
3: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
5: Vine, fes més i refresca't.
6: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
5: A Fes Més, fes-ho a mida.
7: Et busco i t'avi...
8: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: busco y te habito.
1: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: busco y te habito.
1: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: Busco David.
1: Quilòmetre zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

busco y te habito. Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: busco y te habito.
1: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 10.

s'apaguen els llums, comença el concert, cauen cançons, el públic atent, en una pregunta ens aixequem, i et mires i et miro enmig de la gent, s'acosta el cantant.

0: en el món de veritat.
1: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

Ràdio Marina. Sempre al teu costat.